Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Simplificat.
1: Desubicat.
0: Comunicat.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar. Humanoid.
2: Oi! Yeah!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selector. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Bass.
1: Hi-hat.
0: 808. Jay.
1: Ready?
0: Let's go get 'em.

0: está.
1: Vamos allá. Corre, corre.
2: Muy bien.
3: Pasito.

0: Bona nit. Seguim en directe quan són exactament les 10 i 32 minuts de la nit, analitzant les conseqüències de les últimes accions del govern de... i el futur immediat del nostre país veí. Les accions que alguns experts alerten acabarien de transformar en una autocràcia. Al mateix temps, però, la situació és cada vegada més tensa i inestable pel govern del Partit pel Canvi, la formació que capitaneja el país veí des de fa 13 anys. Estem davant la consolidació o la fi d'un règim autocràtic?
1: Com és possible que un país com aquest hagi arribat a aquest punt? Una democràcia forta, més que la nostra, la més antiga del continent. Ara compartirem frontera amb una dictadura? Veus casos com aquest i penses que tot està perdut. A més, i si el govern cau, què vindrà després? Tot està en mans de polítics que permeten uns discursos reaccionaris i populistes.
2: El problema és que els polítics ho han permès. Han comprat el seu relat i així han enganyat a la gent. Què els anaves a dir, aquesta gent fa 13 anys? Podria passar exactament el mateix al nostre país.
1: Ho tenim aquí mateix. Si els hi pot passar als nostres veïns, a nosaltres també. Pràcticament sense oposició, sense sistema judicial, sense sistema electoral. D'aquí a 10 o 5 anys no trigarem gaire a estar així si no es fa res.
3: Els ciutadans l'acullen amb banderes al seu país. L'expresident acaba d'arribar fa uns instants a la plaça de la capital. Un mes després de demanar asil a l'ambaixat. S'exilia així el cap del Partit Nacional i qui va governar l'estat fa 13 anys. L'últim cap de govern abans de l'ascens del Partit pel Canvi. Tot mentre que és la preocupació internacional després de conèixer la delicada situació econòmica i social d'aquest país. Els experts situen les expectatives en les decisions que prengui la...
4: Una altra jornada estable a les borses. A casa nostra, el creixement de l'índex ha sigut notable i lidera la zona, que també mostra una evolució en positiu. A excepció d'un país, el taló d'Aquiles de la regió continua a la baixa, marcat per un estancament econòmic encara més evident.

0: trucant. Després de tant temps has de tornar a mi? No entenc com pot haver anat tan malament. Jo t'he fet arribar dalt de tot. I ara tot està a punt de desaparèixer. Reunir-nos? Ara?
1: Aquí ho veuen com l'expresident saluda el ministre d'Exteriors davant del Palau del Govern.
2: Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
3: Epíleg. Rescat.
4: Ja sé que les coses no van com vols, líder.
5: Quarta legislatura.
4: És una llàstima. Després de tants anys lluitant per un canvi en el sistema i que de cop i volta tot se'n pugui anar en orris. Però ara no pots mirar cap a una altra banda. El primer. El primer és l'economia. Ho recordes? El motor del canvi. El Banc Central us dona diners, oi? Ja. I fora d'aquí? Els teus socis internacionals? Quines condicions volen? Si ningú et concedeix préstecs, només queden els bancs internacionals. Accepta el que sigui. Necessites un rescat ja. Assegurar l'economia del país és el primer. Encara més si la comunitat internacional t'està deixant d'enviar armament. Cap sanció econòmica, de moment? Ni del país aquest on s'ha exiliat l'expresident. Aquell imbècil encara se'n sortirà amb la seva. Ara diu que crearà una oficina de l'oposició a l'exili. Tu creus? Com si fos un ambaixador. Has de continuar atacant els esbirros que encara té aquí. Impedeix-los la comunicació. Talla'ls el contacte. Que estiguin aïllats. Com? No ho sé. Això ja és cosa teva. Però has d'evitar que comencin a pressionar la comunitat internacional. Per aquí et poden fer mal. Per ara els carrers estan tranquils, oi? L'agència antiterrorista fa bé la seva feina, suposo. Bé, la teva feina ara és conservar el govern. I a partir d'ara no hauràs de dubtar si cal prendre decisions dràstiques. T'asseguro que la gent no trigarà a sortir al carrer. Has d'estar preparat per això. Però de moment no pots fer res. Has d'esperar. Estar a l'aguait d'algun moviment, d'algun senyal de desordre per blindar encara més la policia, l'exèrcit. Però no facis cap moviment que els doni motius per revoltar-se. Has de fer el mínim soroll possible. A la mínima distracció, el teu sistema pot caure.
2: Al llarg d'aquests 4 episodis hem intentat mostrar com es pot destruir la democràcia. Un sistema que hem definit, que hem desgranat per analitzar quines institucions i poders el componen i com, per molt que a vegades pensem al contrari, pot arribar a ser fràgil i desaparèixer. Què passaria si realment la democràcia que coneixes acaba caient? Has vist o escoltat que es pot destruir el sistema a través de les seves regles. Si tens una gran majoria parlamentària i grans xarxes de contactes a l'economia, els mitjans de comunicació i la política i un poble desencantat, és relativament fàcil. No tot està assegurat a la democràcia. I què passaria si no hi hagués democràcia? Voldríem acabar aquest podcast amb una visió de futur quan ja no hi ha rastre de la democràcia, quan tot sembla perdut. Ens plantegem ara quines són les condicions perquè un règim autocràtic acabi esfondrant-se. És a dir, destruir una autocràcia. Mai t'ha passat que tens un conegut o una coneguda que viu lluny i que mai tens l'oportunitat de visitar, que no saps ben bé si està bé? Us truqueu, parleu de tant en tant, però el que coneixes és poc. Se suposa que està en ordre, però que no saps què està passant dins de casa seva. Una cosa similar passa amb les autocràcies si volem analitzar quina és la seva situació dins. Es tracta d'un tipus de règim hermètic i que mostra a l'exterior poca cosa sobre el seu estat.
6: El problema de les autocràcies és que com no tens informació i com no se sap com pensen els ciutadans, perquè els ciutadans no tenen cap incentiu a expressar de forma sincera les seves preferències.
7: Anna Sofia Cardenal,
3: professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
6: Doncs no saps exactament quina base de suport té aquest règim dictatorial, no? Quasi mai les autocràcies excepcionalment cauen per revolucions, normalment cauen perquè deixen de tenir el suport dels leals.
2: És imprevisible, doncs, saber en quin moment caurà una autocràcia, perquè de poc ens serveix fer estimacions si no podem accedir al seu interior. El que sí que s'ha estudiat és de quines maneres pot caure. Totes per motivacions o causes diverses i amb desenllaços incerts.
5: Els règims autocràtics poden caure de diferents maneres. Una, perquè el règim ho permet.
3: Abel Escrivà, doctor en ciències polítiques i expert en la política dels règims dictatorials.
5: El règim canvia des de dins les pròpies normes en les quals funciona i esdevé més democràtic o esdevé un altre tipus de... un altre tipus d'estructura política que no és la mateixa que existia abans, d'acord? I això pot fer a través de, fins i tot, un canvi constitucional que dona peu a unes eleccions o que perden unes eleccions i permeten que el qui ha guanyat les eleccions ocupi el poder i cedeixen el poder. I d'altres que ho facin de maneres irregulars. Revoltes populars, com ha passat a diferents països del món, que no vol dir que siguin necessàriament que aboquin el país a una transformació democràtica, que des de la primavera àrab, les revolucions de colors i molts altres processos de revoltes populars o de campanyes de mobilitzacions massives de la població. Formes irregulars tenim els cops d'estat, que encara avui en dia produeixen, i anem a tenir aquesta onada de cops d'estat, especialment a l'oest d'Àfrica en els darrers 3-4 anys.
2: Amb aquesta explicació n'hi ha prou per entendre que, tot i que caigui una autocràcia, mai queda clar que el règim que li succeeix sigui gaire millor.
5: La majoria de règims autocràtics són reemplaçats o substituïts per una nova autocràcia. Diferent, amb un altre grup en el poder, però una nova autocràcia.
7: Tot i que a escala mundial tot apunti a una creixent autocratització, hi ha règims d'aquesta mena que recentment han caigut. A Bangladesh, les revoltes estudiantils de l'agost del 2024 van provocar que la llavors presidenta del país, Sheikh Hasina, abandonés l'estat i instaurés un nou règim provisional des del seu exili a l'Índia. A l'Afganistan, el moviment talibà va prendre el control absolut de l'estat el 2021, quan va cessar la guerra civil en què estava immers des de feia 20 anys i es va instaurar un nou règim que concentrava tots els poders en una mateixa persona, l'emir Haibatullah Akhundzada. Una situació que es podria produir a Síria, que el novembre del 2024 va enderrocar el règim de Bashar al-Assad en mans de diferents forces rebels i que encara té el seu futur per definir.
2: Ara sabem que el deteriorament d'una autocràcia no té per què desembocar en una democràcia. Però posem-nos optimistes. Imaginem que les condicions són òptimes perquè es pugui recuperar la democràcia. Reprenem la metàfora que et vam fer al principi d'aquest podcast. Al principi de tot. El capítol 0.
8: Ara pensa en tot allò que podria canviar i que posa en perill tot el que coneixes i tal com ho coneixes. Sense fer soroll. Aquells detalls que s'escapen dels teus ulls. Una canonada en mal estat que trenca les rajoles de la vorera, un curtcircuit que espatlla un vagó o una paret que s'esquerda i que malmet l'estructura d'una casa. Tot causes d'una erosió inevitable i que són conseqüència, més o menys directa, d'un mal manteniment.
2: Imagina que, efectivament, el deteriorament s'ha fet inevitable i que tots aquests espais han quedat en ruïnes. La casa, per exemple. Després de tant de temps sense fer-hi reformes, manteniments o neteja, vols recuperar l'aspecte original de la teva llar. Per on començaries quan tot això està per fer? Què podem fer per tornar a instaurar la democràcia? Tornem a parlar amb experts perquè aquest cop ens parlin sobre com recuperar el sistema d'una manera efectiva i duradora. Com caldria arreglar, polir i endreçar-ho tot perquè totes les parts que componen la democràcia facin bé la seva funció i, per tant, que la democràcia funcioni. Comencem precisament pels funcionaris.
9: En aquests casos, clar, la millor forma seria no tant una transició, sinó seria una revolució on aquests són apartats

0: La seguretat financera és molt important, però al final els bancs són els que són necessaris perquè la gent amb idees pugui tenir empreses.
1: Sergi Vasco, professor d'economia.
0: En una autocràcia també els bancs estan controlats per al govern. Per tant, quan tot això peta i estem en una transició, necessites que sorgeixin bancs. Com es fa això? Normalment, a la història és amb ajuda exterior. Penseu a l'època de entreguerres, no? Després de la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, amb el Pla Marshall, no? va tenir molta influència en aquest sentit, en finançar els països que volien sortir d'un règim més autocràtic, no? o de cooperar-se. Necessites ajuda exterior. De dins, és molt difícil que els treballadors hagin acumulat suficients diners perquè hi ha una empresa.
2: Però tot i tenir els diners necessaris per tornar a instaurar la democràcia, les dinàmiques empresarials que hi ha hagut al llarg de l'autocràcia han de canviar perquè algunes companyies no tinguin massa privilegis i, per tant, no puguin posar el govern entre les cordes.
0: Què hauria de ser un sistema millor per a la democràcia en aquest sentit? De nou, la competència perfecta, que no existeix, és on hauríem de tendir, no? Que hi haguessin... que el poder de monopoli i de monopsoni estigui molt controlat, no? I que hi hagi un sistema com ric en aquest sentit, de que hi havia un economista que es deia Schumpeter, no?, que parlava de destrucció creativa, no? Que això és com els economistes haurien de funcionar, no? Que les empreses van naixent i es van morint, no? Que hi ha com un cicle de les empreses de creu o moro.
3: El monopsoni, o monopoli de la demanda, és una situació en què hi ha diverses empreses oferents per a un únic demandant, un únic client. El professor Sergi Vasco es refereix, però, a la relació entre les empreses i els treballadors. Una situació de monopsoni laboral seria, doncs, quan poques empreses especialitzades demanden molts empleats. Ell mateix posa d'exemple el sector tecnològic de Silicon Valley. Els enginyers informàtics estan a la mercè de poques companyies. Una situació avantatjosa per les empreses perquè fan les seves pròpies regles del joc per fixar les condicions de treball.
2: Justament en aquest sentit és imprescindible que tots aquells que participin en l'economia d'un país, sindicats i patronal, tinguin representativitat i demandin les seves necessitats al govern. És prioritari que una democràcia es construeixi amb aquests dos organismes i, a més, tot un seguit d'institucions que vigilin que tots els processos s'estan complint.
4: És radicalment necessari que empresaris i sindicats o associacions empresarials i treballadors estiguin dintre, funcionin en el diàleg social i funcionen el sistema democràtic. Sense treballadors i sense empresaris, bueno, és 1974.
1: Joan Foguet, director d'Estratègia de Foment del Treball.
4: I, per dir-ho d'una manera, i això és, va passar a Espanya, ha passat a tot arreu, on han desaparegut les llibertats. Si una persona no pot representar-se a si mateixa, no hi ha democràcia.
5: La ciutadania activa ha de poder intervenir en tots aquests processos.
1: Feliu Madaula, vicepresident de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció.
5: Perquè garantir que on hi ha un recurs públic, on hi ha un diner públic, hi hagi un observador cívic fent el seguiment.
3: Com les democràcies, les autocràcies han necessitat el suport econòmic d'institucions internacionals i de països aliats per tal de rescatar la seva economia. Pel que fa a les autocràcies, el Fons Monetari Internacional ha proporcionat 20.000 milions de dòlars a l'Egipte des del 2016 a canvi de fer reformes profundes al país per evitar la corrupció i reestructurar la seva economia. El mateix va fer amb Zimbàbue el 2009, quan va donar-li un préstec de 500 milions de dòlars per pal·liar els efectes de la crisi financera mundial. D'altra banda, Cuba, Veneçuela i Bielorússia han signat acords bilaterals amb la Xina i Rússia per tal de col·laborar en la seva estabilitat financera. Al llarg dels últims 30 anys s'han registrat una trentena d'acords que incluïen préstecs per inversió, intercanvis financers i cancel·lacions de deute.
2: Des del primer capítol d'aquest podcast hem destacat que dominar el discurs és imprescindible per convèncer la ciutadania i fer que els adversaris polítics parlin del que desitges. Ara bé, el canal principal perquè la ciutadania adopti aquest relat és, si te'n recordes, a través dels mitjans de comunicació. Com hauria de ser el sistema mediàtic d'una democràcia? Thank you.
6: Qualsevol societat que es vulgui democràtica necessita uns mitjans de comunicació de la naturalitat.

0: empresa pública o privada, la que sigui, però amb un alt nivell de responsabilitat social i de capacitat de crítica i de denúncia de totes les disfuncions socials.
1: Mònica Terribas, periodista, professora titular de periodisme i directora de Televisió de Catalunya entre el 2008 i el 2012.
0: Quan tu tens un sistema de mitjans que no respon a aquests objectius i respon als objectius comercials de les empreses que els governen, perds capacitat de construcció democràtica.
2: Tot amb uns professionals al teclat o al micròfon que fomentin una informació correcta i adaptada a les necessitats de la ciutadania.
3: El periodisme ha de ser honest. Neutral no és ningú.
1: Anna Grau, periodista, exdiputada de Ciutadans al Parlament i candidata de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona el 2023.
3: A veure, es pot intentar. De fet, jo crec que s'ha d'intentar. Però és molt difícil ser neutral, per exemple, si tu estàs informant d'una barbaritat, d'una matança. Doncs home, difícilment diràs, bueno, doncs i con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8, no? Ara, per molt fortes que siguin les teves idees, per molt que et commogui una història, per molt que et pensis que tens raó, el que no pots fer mai és ni perdre vista l'honestedat.
2: El finançament per part de grans empreses pot pervertir la independència dels mitjans. En una democràcia hi ha lloc per a grans conglomerats mediàtics, per descomptat. Però en aquest episodi ens estem posant més exquisits i ens plantegem una professió purament independent. Hi ha altres maneres d'aconseguir diners.
4: Pues els mitjans han de repensar-se i establir nous models econòmics.
1: Albert Alexandre, historiador i periodista de La Directa.
4: Jo us puc parlar del meu perquè crec que és un molt bon model, que nosaltres estem vivint bàsicament de les subscripcions i tenim, crec que, un 5% de subvencions. Però ara, si ens treuen les subvencions perquè demà governa Vox, no ens passaria pràcticament res més enllà d'una rebaixa molt minsa del sou. Però, bueno, no és l'únic model. Hi ha models de donacions, com poden ser altres mitjans de comunicació, funciona a través de campanyes de donació. Hi ha diaris o mitjans de comunicació que estan adscrits a organitzacions no governamentals, que no tenen les lògiques econòmiques o les lògiques financeres i de mercats. Hi ha diaris que els financien lectors.
2: Tornem a la metàfora de la transició com la reforma d'una casa. Ja hem vist que necessites treballadors, funcionaris, uns bons proveïdors, les empreses i el sector financer, i algú que vigili que els vianants que passegen pel carrer no prenguin mal amb les obres, és a dir, el sistema mediàtic. Queda algú que supervisi la reforma per dins i que tot vagi bé. Qui s'encarregarà de fer complir les noves reformes, lleis i institucions d'una nova democràcia? La justícia. Per reconstruir un sistema judicial cal tenir en compte que la justícia té les seves particularitats. Recordem per un moment els tres pilars fonamentals de la democràcia: govern, Parlament i justícia. El govern és controlat pel Parlament i la justícia, i el Parlament també pel sistema judicial, però...
5: Qui controla el controlador?
1: Benet Salellas, exdiputat de la CUP, Crida Constituent i advocat.
5: Doncs hi ha d'haver algú que el controli, i si no tenim un sistema de responsabilitat, diguem, que funcioni en relació als jutges, doncs tenim un problema. I llavors jo penso que en moltes democràcies actuals hi ha com aquest marge excessiu d'actuació per part dels jutges, perquè clar, al final normalment són els jutges superiors els encarregats de fiscalitzar els jutges inferiors, però els jutges superiors qui els fiscalitza, no? Doncs no els fiscalitza ningú. I aquesta sensació de poder il·limitat, de poder sense control, jo crec que és insana.
2: És vital garantir la independència dels jutges i els tribunals. Però aquests no són els únics que componen la justícia. Cal fixar-nos també en un altre col·lectiu, els fiscals.
6: La fiscalia no és ni ha de ser mai un vehicle de motivacions polítiques, de cap govern.
1: Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
6: L'executiu ja disposa d'un Consell de Ministres per fer avançar la seva agenda política. I això és lícit, és el poder executiu. Però la fiscalia no és un vehicle, ni ha de ser-ho, de motivacions polítiques de cap mena. una forma clara de blindar-se forma part del projecte de reforma que està avui a la taula del Congrés. Fer que les comunicacions entre govern i fiscal general siguin per escrit i necessàriament per conducta de ministre de Justícia.
2: Quan volem fer una reforma, sovint busquem canvis radicals. Innovar. Pintar d'un color diferent les parets, canviar els mobles, una cuina nova. Però a vegades pensem que potser no val la pena tant canvi i simplement volem estalviar costos. Els mobles que tenim amb una mà de pintura ja estan bé. La cuina, només cal canviar les aixetes i els envellidors i ja n'hi haurà prou. Això, aprofitar tot el que tens en una reforma fent petites modificacions, també ha passat a les transicions democràtiques. En poques ocasions s'han fet canvis estructurals a la justícia i jutges que servien a la dictadura, en alguns casos, també ho han fet, o encara ho fan, a la democràcia.
7: Per això, la idea de que el poder judicial és com la garantia del sistema democràtic és una idea que no és massa... No té un fonament específic.
8: Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
7: Perquè el poder judicial històricament ha actuat com a garantia també de les dictadures, d'una forma tan clara o més clara que no pas de les democràcies. Vull dir, el sistema judicial garanteix la legalitat vigent. I si la legalitat vigent canvia, doncs passa a defensar la nova legalitat vigent.
9: L'Argentina, Romania i Espanya són alguns estats en què els membres de la justícia han continuat exercint els seus poders a la democràcia després d'haver operat durant la dictadura. El Senat argentí només va apartar del sistema judicial alguns jutges i va confiar el càrrec a la majoria. Alguns experts assenyalen que la justícia romanesa està construïda amb una estructura similar a la de la dictadura de Nicolae Ceaușescu. A Espanya, diversos analistes consideren que l'Audiència Nacional és un producte del Tribunal d'Ordre Públic, que durant el franquisme va servir per jutjar delictes polítics i assegurar la continuïtat del règim.
2: Els Miserables de Víctor Hugo o B baixa de Vendetta d'Alan Moore i David Lloyd són dues obres que ens han exemplificat des de la ficció la caiguda de règims autocràtics a través de grans revolucions socials. Com hem sentit abans per part dels politòlegs que han participat en aquest podcast, no sovint és així. Però volem destacar també el factor social de la transició cap a una democràcia, un factor impulsat per l'oposició. Al cap i a la fi, és molt difícil reformar una casa o el sistema si ningú pren la iniciativa de fer-ho.
10: La política també és allò que succeeix en la mobilització. El periodisme és política.
8: Carles Riera, activista polític i número 2 de la CUP Crida Constituent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2017.
10: Els mitjans de comunicació fan sobretot i principalment política. Els grups econòmics fan política cada dia. Sí? Per tant, la mobilització social, la mobilització popular, és política. I la societat civil organitzada, els moviments socials, són agents polítics i són subjecte polític. I precisament són la garantia del canvi quan l'statu quo degenera i necessita, com us deia abans, destitució i constitució d'un nou escenari més democràtic.
2: Repesquem una de les preguntes del començament d'aquest capítol. Per on comencem?
10: Quan un país perd les institucions democràtiques, sens dubte, el que cal fer és accentuar, intensificar la lluita per la democràcia. Òbviament, això ha estat així sempre, Per més que això porti períodes de foscor, de repressió, de patiment, però és imprescindible mantenir, superar i augmentar la lluita per la democràcia i per aprofitar l'avinentesa per tal de crear un escenari democràtic més gran i millor que l'anterior.
11: Per tant, què pot fer la gent si un dia es perd un sistema democràtic? Doncs, primer, no conformar-se, segon, organitzar-se, i tercer, lluitar per recuperar la democràcia si es considera que la democràcia és un sistema millor que no pas qualsevol altra cosa.
8: Artur Mas, 129è president de la Generalitat de Catalunya i cap de l'oposició a Catalunya entre el 2003 i el 2010.
11: Que és una cosa que avui es posa en dubte per part de determinada gent, perquè s'agafen determinats models i es diuen: veieu com la Xina funciona molt bé perquè la gent té feina, es guanya la vida, el país progressa, pressa, està endreçat, és segur, etc, etc, no? I tot això és veritat, però no és tota la veritat, perquè a canvi de tot això que va bé, que és cert, doncs a la Xina no hi ha llibertats individuals, no hi ha una democràcia organitzada i, a més, el concepte dels drets humans doncs és relatiu. I aleshores dius, i per què no posem d'exemple en lloc de la Xina quan parlem de coses que van bé? Per què no posem d'exemple Suècia? O per què no posem d'exemple Noruega? O per què no posem d'exemple Dinamarca? I aleshores aquests països també funcionen bé, la gent també es guanya la vida, la gent doncs té una bona cobertura del seu estat per les polítiques públiques, la gent es pot sentir segura i, a més, la gent pot votar, la gent pot criticar, la gent té llibertat, hi ha respecte pels drets humans, etcètera, etcètera, no? Per tant, no s'ha de renunciar.
2: Posem punt i final a destruir la democràcia. Com en cada capítol, tornant amb la ficció.

0: debò, que és preocupant. Cada cop hi ha més repressió. Les ONGs ho estan denunciant, eh? Denunciant que cada cop persegueixen més els civils, t'estic dient. Això és perquè el govern té por, perquè està trontollant. Preparem-nos perquè aquesta gent acabarà marxant i creuarà la frontera per venir. Ja veureu, això serà un exili massiu.
1: I totes les ciutats, mentre l'expresident és aquí parlant de la vulneració de drets, diu que hi ha en el seu país natal. I és que la pressió internacional creix envers el govern del Partit pel Canvi. I ara exigeixen que signi un acord per retornar garanties democràtiques al país.
2: La nostra convidada és experta en geopolítica i comportament electoral. Bona nit, doctora.
3: Bona nit, moltes gràcies.
2: Li voldria preguntar, davant d'aquesta situació d'inestabilitat del règim del Partit pel Canvi, quin futur li espera al país? Què esperem que passi a curt termini? El país tornarà a la democràcia?
3: Bé, és molt complicat saber-ho. El desmantellament del règim és inevitable, ja es veu. Té múltiples problemes. El suport econòmic, l'oposició exterior, la pressió dels països que l'envolten... Quan i com serà aquest desmantellament són dues preguntes que no et puc contestar. Quina forma prendrà el nou sistema, tampoc. La democràcia mai està assegurada.
4: Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruc, Tomàs Hinojosa, Aquetza Martín, Martí Puig, Oriol de Marcos, Adrià Riera i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Anna Sofia Cardenal, Abel Escrivà, Carles Ramió, Sergi Vasco, Joan Foguet, Feliu Madaula, Mònica Terribas, Anna Grau, Albert Alexandre, Benet Salelles, Alexandra Garcia, Joan Josep Baibé, Carles Riera i Artur Mas. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'Ajuntament presenta la nova oferta formativa del curs 2026-2027 per a persones majors de 55 anys. La presentació serà el dimarts 15 de setembre al Mercat Vell, a 6:15 de la tarda. No hi faltis, més d'una vuitantena de tallers t'hi esperen.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: I botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
4: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, que amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènech, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i el juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Comedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la bretxa que separa els pics del Calderer dels Cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'Encantat Petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
3: Pals i botes. L'agenda.
4: Pel dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar, al Puig de l'Àliga, amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafael de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova, situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet. A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
5: Tastets de llengua.
6: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura, fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardar-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu, no és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració amb les seves variants és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Maria i Pepita Maranges Bové.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.240 i 39.241.
3: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
1: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
4: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
5: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est le seul et unique.
0: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
5: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
4: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
3: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
6: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
5: Com souvenir.
3: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
7: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansó, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
8: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes, això, molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
4: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansó. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansó.
3: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
4: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
5: Mon grand-père un jour...
0: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
5: Tu vas aprendre la couture.
3: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
4: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens. Els moviments revolucionaris encenen els ànims.
8: Amb unes idees i unes ideologies molt potents en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
3: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
8: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
4: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
8: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
3: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937, les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
8: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
4: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
0: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
5: Le ressort pour s'engager.
7: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
3: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
9: Jo era d'Alp,
1: Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
5: Suite devant tout cet événement.
0: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
5: Croyez que Franco no guanyaria pas la guerra.
4: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
0: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
5: Et c'est là qu'il a dit « En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops. »
3: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
8: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
4: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat.

0: Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola per qui ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
1: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
2: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix, la França queda sota administració directa del Tercer Reich. I la part de Vichy?
0: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
3: Oui, alors il n'était pas marié.
4: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Van veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
1: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
0: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
5: I des de llavors i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
6: Il faut savoir que l'embauche...
7: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per poder contagiar-se.
6: De peur d'attraper la maladie.
5: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
1: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
0: Enamorat, en Jacques l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jacques es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
1: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
0: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
2: la zona fronterera estava sota control de les tropes

0: nazis, en una zona de clar risc.
1: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
2: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jack.
1: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
3: Però al Café Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
1: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Café Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
2: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
1: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
2: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
1: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
2: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
4: No crec que veiessin cap document on posés aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges. Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
1: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
2: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
1: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin Jacks.
4: La meva tia àvia se'n culpava perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
1: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
2: El cap de la Gestapo li va respondre: tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas.
5: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
3: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil 680 843 721 i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680 843 721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.

si és que he deixat de sentir per tu, no veig si és que t'he deixat d'estimar. I això no és un retret, no és una collita de res. Segueixo pensant, tu em segueixes fent mal, em segueixes afectant. I jo encara

Es fa llarg esperar. Tragicomèdia en 5 actes. De Said Al-Qadawi i Pep Puig Ponsa. Una producció d'Ona la Torre per a La Xarxa Més. Personatges: Biel, Jordi Sunyer. Aziz, Joan Carles Blanc. Neus, Raquel Martínez. Tomàs, Enric Bonant. Júlia, Sílvia Mercader. Tiet Enric, Carles Marquès. Dona misteriosa, Carme Canyelles. Nouvinguda, Anna Plaza. Edició i disseny sonor de Lourdes Anatonio i...

0: Sala d'espera d'un hospital. Nit. Matinada.
1: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què som aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Eren al sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils. Quan a ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia, ni tan sols ha sentit cap indisposició ni un mal al pit ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort, perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic s'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància entre el veí i ell, ja han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. Va, no em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge, que diuen els cursis, un company de viatge fiable, però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem els millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics. I, és clar, no m'hi ha pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores? Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i engegat la tela. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de mal humor, de molt mal humor, diria. Primer he callat. I llavors la Berta m'ha dit que feia molt que no li ho deia. I no és que dubti que m'estimis, m'ha dit, però és que necessito que m'ho diguis. Jo me l'he mirada com de vegades em miro la meva dona. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no ho dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar, una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré, li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ella ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat cap al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut ella mateixa per seguir discutint. Però de tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués passat a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia. Però és que quan penso que...
2: Ja, prou, no?
1: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
2: No especialment, però em sembla que som a la sala d'espera d'un hospital.
1: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
2: Ai, tens vocació d'actor?
1: Jo? Perdó?
3: Li has agradat.
1: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
3: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
1: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
3: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
1: Vols dir que li he tocat la fibra?
3: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
1: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal.
4: Em sona aquesta dona, moltíssim.
3: Una antiga pacient, potser?
4: No, me'n recordaria.
3: Un antic amor?
4: En tot cas, molt antic.
3: T'hi has fixat que llegeix Anna Karènina?
4: Segur que només ho fa veure.
3: No fa pinta de dissimular?
4: Doncs jo crec que actua. Te l'has llegida?
3: Uf, de petit.
4: Què vols dir, de petit?
3: No devia tenir més de 14 anys.
4: I la vas entendre?
3: Perfectament. I tu?
4: Jo en tenia uns quants més quan me la vaig llegir. Ja estava amb la Berta. De fet, me la va regalar ella i va ser el meu primer llibre de capçalera durant molt de temps.
3: I la vas entendre?
4: No, no estic segur. Crec que es nota que està escrita per un home. En general, Anna Karènina em sembla una bleda del seu temps. Saps que les feministes la detesten?
3: Per què?
4: Troben intolerable que una dona s'entregui d'aquesta manera a un home. I jo també.
3: Ella no deu ser feminista.
4: O no deu saber que les feministes detesten Anna Karènina.
3: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
4: Amors, tres. I comptant la meva dona, tres també.
3: Parem. Que la Neus encara es pensarà que...
4: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que ha estat fet merda.
3: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure que, en fi...
4: Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
3: I tu i la Berta?
4: Nosaltres també seguirem la nostra història on l'hem deixat.
3: No la comptes com un amor a la Berta?
4: Sí, és clar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així l'esborraré de la llista.
3: Com fa que no li dius que l'estimes? A mi, la Rita, no hi havia dia que no m'ho digués tres o quatre vegades. És molt, oi?
4: I tu a ella?
3: Em costa més. I també la fan pipar que no li digui. Però si m'ho pregunta, li dic de seguida. T'estimo.
4: És horrorós. Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
3: De debò?
4: El què?
3: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
4: Cap. L'odio i punt. L'odio a mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau. No vull preguntetes, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
3: On?
4: Anar-me'n de debò, vull dir.
3: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
4: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anhel, Biel. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
3: I on aniries? Al Marroc?
4: On fos, lluny d'aquí, però sí, m'agradaria fer un viatge al Marroc. Encara que hi anem cada any amb la família, és un viatge que tinc pendent. Vols venir?
3: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
4: Sol, vull dir, sense família. Vols venir?
3: Esperem, no?
5: Hola. Bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques, el càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec que més per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hauria agradat que, ja que sóc la gran, no sé la gran també de mida, però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí. Aquesta dona misteriosa vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Perquè segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que fos aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir en aquesta obra. I tampoc deu ser casual que llegeixi Anna Karènina o que ho faci veure. Segur que ho fa veure. No l'he llegit jo, però així a cop d'ull diria que la Rita no està gaire lluny de la Karènina. És la que es va matar tirant-se les vies del tren per un home, oi? O qui va ser que es va tirar les vies per un home? Sí, no va estar gaire lluny, la Rita. No se li deu haver parat per casualitat el cor a la meva germana. Pobreta.
6: You're going away with me.
5: Ni gaire lluny del Quixot. És una barreja, diria la Rita, entre el Quixot i Anna Karenina. Aquesta és la meva germana. Una somiatruites. Algú que no li costa confondre fantasia i la realitat. A la família de seguida ens en vam adonar quan ens va presentar el Biel. Però el problema no era ell. Era la meva germana, que se n'havia enamorat. El problema també era ell, esclar. Quan analitzes qualsevol història d'amor, sempre acabes veient que un dels dos no està a l'alçada. Un s'entrega, l'altre no tant. Cineasta, ens va dir la Rita. Ell crec que no va dir res. Va callar. Li va fer vergonya, em sembla. Però es veu que sí, que és cineasta. No sabem gaire quines pel·lícules ha fet ni com es guanya la vida, però és cineasta. A mi no m'agrada gaire el cinema. No el cinema que fa ell, vull dir. Encara que no sé quin cinema fa, perquè no he vist cap de les seves pel·lícules. Però me les puc imaginar. Algun tràiler he vist. De vegades amb el tràiler ja en tens prou. Però ell em cau bé. És agradable, el Biel, i té el seu encant, no dic que no. Però no sé si és la persona que... Potser és enveja. Les històries d'amor dels altres sempre m'han provocat una certa enveja. I que sigui la meva germana. Estem ben tarats. Pobre Rita. Si sabés com l'estimo, si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites, esperarem. Biel, tot anirà bé. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té... Vaja...
3: No sé.
5: De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família. Ella, la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
4: Oh, des d'aquesta distància fa mal de dir.
5: No sap apartar-se del mòbil.
4: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
5: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
4: Por de què?
5: No ho sé, de mirar-me.
4: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys, però...

0: Hola. Ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res, però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca la Neus. No em fa por al món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit, suposo que per això amigo tant el mòbil. No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu de la vida i m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi, però m'avorriria. Amb la Sis aquest, potser no. Llàstima que sigui marroquí. Vull dir, no sé si m'agradaria anar a un terapeuta que... Però, en canvi, no em faria res escoltar-lo jo a ell. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple, o la seva infància aquí, perquè que, quan va arribar, em sembla que encara era un nen. Segur que no ho va tenir fàcil, però quan vens de segons quins llocs, ha de ser més fàcil remuntar, no? En canvi, la meva infància... Massa mimat, fill únic. No sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Per la meva mare, suposo. Oh, per aquell dia el pati que el Riba em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dormir la contrària al Riba. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la meva. Quina ràbia! I ara sóc funcionari. La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobreta. Ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva, l'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ella sí que em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella, em distreuen. I es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden, i suposo que és això el que em distreu, aquesta mena de contradicció. Ja ho hem dit, la meva dona és matemàtica i jo funcionari, és a dir, la meva feina no m'agrada i la de la meva dona no l'entenc. En canvi, quan parla la meva cunyada, l'entenc. Bé, no l'entenc gens, però em distreu. El Biel també em distreu, tot i que ell encara l'entén menys. De vegades em pregunta per la meva feina i no sé què dir-li. I quan jo li pregunto per la seva, tampoc em diu gran cosa. Crec que l'incomoda ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també sentiríeu una mena d'incomoditat. Un dia, mentre la Neus era a caminar amb les amigues, vaig intentar veure d'amagat un dels seus films. Vaig quedar perplex. Teòricament era una cosa molt poètica i profunda i tal, però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. Disculpeu, ara dic, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari. Disculpi, senyora.
1: Et presento el tiet Enric i la Júlia.
2: Encantat, Aziz. Jo vaig conèixer un Aziz, psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina.
3: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
4: Ostres, sí. Sí que és casualitat.
1: L'Aziz del tiet ets tu, oi?
3: Em temo que sí.
1: Que fort, no?, que no t'hagis reconegut.
3: Quan faig teràpia em poso una careta, saps? D'aquelles que duien de nens, amb una goma i dos forats als ulls i un al nas per respirar. Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta. Però crec que no m'ha reconegut.
1: Està molt despistat últimament el tio.

0: Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
1: I 3 anys de teràpia, i té raó, vam fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars?
0: De què?
1: Cony, de la seva vida.
0: Poca cosa, batalletes. Què en saps, tu?
1: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada.
0: Va, no siguis ranci.
2: De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així, només és una sensació.
1: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant.
3: Esperant què?
1: Cadascú té la seva espera. No esperes res, ni tu?
3: Prefereixo anar-ho a buscar. Sempre he estat molt impacient. No suporto esperar-me.
1: Però primer has de saber el que vols, no?
3: Ja ho sé.
4: Quina sort, filla. I què vols?
3: No, volia dir que ja ho sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
2: I què no vols, filla?
3: Tenir amos, com tu.
2: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms, i de vegades fem el cafè junts i tot.
1: Però si no saps el que vols, on ho aniràs a buscar?
3: Diguem que em moc en direcció contrària al que no vull, i així descartant. No sé com explicar-ho.
2: Deu cansar molt, això.
3: Estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
4: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
2: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
4: A tu t'esperava, fa molts anys, a la sortida de l'institut.
2: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Tu hi estrenes.
4: Duia trenes.
2: Ens separava la distància perfecta, llavors.
4: I vostè, tiet?
2: Què?
4: Què espera?
2: Què vols que et digui? Que espero l'amor? Doncs no t'ho diré.
4: No, i ara? No volia pas que em digués això, tiet.
2: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
4: Jo també, tiet.
3: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells o les velles? Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Soc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare, insultant. Com sóc conscient que no em podré parar aquí i que algun dia jo també seré vella. O vell. No m'imagino de vella. Ni de vell. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats. Perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta. Però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona. Però tota aquesta suma d'esperes ara no fan ni una mínima esperança. De vegades em dic, i si em prenc una capsa sencera d'ibuprofen? I si m'estiro a la via del tren i m'espero? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, sempre diu la mare. Una somiatruites, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. A mi, qui em fa ràbia és l'Anna Karènina. Encara que tampoc l'he llegida, ni ho penso fer. I no, no és per por que jo també em pugui enamorar així. A mi no em passarà. Mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta si les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir? Perdoneu, no el vull criticar, perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé, el Biel. Però qui se suposa que ha de pagar les factures? La vida és cara, i més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures. I molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. Ara mateix em sembla una petitesa insuportable. Només espero una cosa ara mateix. Disculpa, Biel.
1: S'ha quedat tan ample.
0: Ja hi estem acostumats.
1: Ara toca tu.
0: El què?
1: El monòleg.
0: I què dic?
1: Digues el que vulguis, defensa't.
0: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
1: Tu surt, quan vegis a la gent ja se t'acudirà alguna cosa.
0: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic, em quedaré mut.
1: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
0: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
1: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
0: Si almenys tingués text. Disculpeu. Com podeu entendre, no estic per monòlegs, ni per defenses. No tinc defensa. I tampoc estic acostumat a que em facin cas. No sé què puc dir. Fa una hora era un home completament desesperat. Estava convençut que la Rita s'havia mort. L'he vist morta. Ara feia molt que no veia un mort de prop. El meu primer mort va ser el meu padrí, el pare del meu pare. Jo tenia 14 anys i la padrina em va demanar si el volia veure. Vaig dir que sí, per quedar bé, l'havien estirat al llit. Jo l'havia vist moltes vegades estirat al llit del padrí. Però aquesta vegada ja no era ell, ni tan sols puc dir que fos el seu cos. Se n'havia anat. No tenia cap mena de vida. La Rita igual. Mentre intentava reanimar-la, he vist que s'havia escapat. Ja no tenia res a veure amb la Rita. Ja no tenia res a veure amb ella. Feia només uns segons que m'estava abraçant al sofà. M'he afanyat tot el que he pogut. He avisat a un veí, hem trucat al 112 mentre li fèiem el massatge cardíac, ha vingut l'ambulància, li han activat de nou el cor. Miràvem una pel·lícula russa. Ja ho heu sentit, faig pel·lícules. I no em fa vergonya. Em fa vergonya dir-ho, que és una altra cosa, però sí. Suposo que té raó la Júlia quan diu que al final ho acabo dient. L'ara del soldat era la pel·li russa que miràvem amb la Rita. Blanc i negre. Començava amb una mare vestida de negre travessant el poble per anar a esperar el seu fill, que ja sap que no tornarà. I llavors fa un flashback i veiem el noi, un soldat joveníssim, travessant extensions del seu país per saludar la seva mare abans de tornar a la guerra. Quan s'abracen tots dos, saben que s'estan dient adéu. Jo mai faré una pel·lícula com aquesta, tan bona. Íntimament, suposo que això m'amarga. No sabeu l'esforç que suposa aixecar un film, perquè després ningú el vagi a veure. De vegades em consolo pensant que faig aquesta mena de pel·lis justament perquè ningú les vagi a veure. Perquè no suporto que em facin cas. Però també sé que m'enganyo, perquè de vegades somio una d'aquelles cues que fan voltes a la mansana, de gent esperant per entrar a veure la meva peli. I quan em llevo, tinc un disgust. Ni ella té ganes d'escoltar-me. Conec bé Anna Karènina, és cert que la vaig llegir de petit i que em va semblar entendre-la. Ara de gran l'he tornat a llegir ja no ho tinc tan clar. Al principi del llibre un personatge masculí diu: soc culpable, però no em sento culpable. A mi em passa al revés. Sé que no sóc culpable, però no puc evitar sentir-m'hi. És cert, la Rita es va entregar a mi com ho fa l'Anna Karenina, sense prevencions, i secretament jo sé que és per això que se li ha aturat el cor. No per la seva entrega, sinó... no sé per què no li he dit més vegades que l'estimava. Era pura incapacitat. No me'n refiava, suposo. Em feia por que no sonés de veritat. Em vaig entrenar davant del mirall. T'estimo. Però el mirall em retornava justament la falsedat que no volia transmetre. No m'estimava gaire, jo. Encara que alguns amics pensin el contrari. De debò. De debò. M'estimo més aviat poc. Per això l'amor de la Rita em va desconcertar tant. I ara, després que els metges l'hagin estirat a la camilla, no podia parar de dir-li que l'estimava. Li he dit almenys 100 vegades que l'estimava, fins que l'infermer m'ha demanat que li ho digués per última vegada, que se l'havien d'endur. M'agrada pensar que em sentia, però no sé si em sentia. Només desitjo que es desperti, que es desperti bé, per poder dir-li que l'estimo. És el primer que faré, i entregar-me a ella. No em vull entregar a una morta. Ningú ha rigut aquesta vegada.
1: Els has tocat la fibra. També ets un mal monologuista, però almenys a tu no t'han interromput.
0: És bonica.
1: Molt.
0: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
1: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
0: Sobretot tu.
1: Què deu esperar a ella?
0: No sé. Pregunta-li.
1: Li pregunto?
0: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
1: No és cert.
0: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara tens una de perfecta.
1: Quina?
0: Preguntar-li què espera.
1: I què li dic?
0: Digue-li: perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant-ho.
1: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Per algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boges de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
0: Amb qui? Amb ella?
1: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí. I no em miris així.
0: No et miro de cap manera.
1: Disculpa, abans no m'havia adonat que llegies.
5: No passa res.
1: Quan he vist tota aquesta gent del públic, m'ha semblat que era educat explicar què hi fem aquí.
5: Esclar.
1: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
5: Que ho entenc, que no passa res.
1: T'agrada el llibre?
5: Encara vaig pel principi, però sí.
1: Saps que Anna Karenina va ser durant molt de temps el meu primer llibre de capçalera? Me'l va regalar la meva dona.
5: No aconseguies acabar-te'l?
1: Llegia 3 pàgines cada vespre fins que m'adormia. Imagina't. A tu encara et falta un bon tros.
5: Calculo que l'espera tampoc serà curta.
1: Disculpa l'atreviment. I què esperes?
5: Què espero?
1: Sí, què esperes o a qui esperes?
5: T'espero a tu. Encara no m'ha reconegut?
1: No. Li deia al meu amic que em sona, però no sé de què. Qui ets? M'enredes, oi?
5: No.
1: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
5: Han passat molts anys.
1: On?
5: Si no em recordes, no et mereixes que digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida?
1: L'estimo, l'estimo molt.
5: I l'odies?
1: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
5: I per què no li dius?
1: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove, dir t'estimo era sinònim de desitjo. No em costava gens dir-ho. Ara li podria dir que l'estimo, però no m'hi atreveixo perquè ja no la desitjo.
5: Doncs quina pena.
1: Em sap greu.
5: I és només per això que no ets capaç de dir-li?
1: No em vols dir qui ets o què esperes almenys?
5: Ja t'ho he dit. T'espero a tu.
1: I qui ets?
0: La metgessa. Ha sortit la metgessa.
4: Anem.
2: Jo prefereixo esperar-me aquí. No crec que la vull aguantar, una mala notícia. No us podeu ni imaginar com estimo la meva neboda. I en aquest d'aquí darrere, a les 6, també l'estimo. Molt. He fet veure que no el reconeixia perquè era l'acord que teníem. Si ens veiem fora, res. Però em sembla que s'ho ha cregut de debò, que no l'he reconegut. Com a psicòleg ja era molt crèdul. No sé quantes troles li vaig dir, abans no em va sortir una veritat. Però li estic agraït. No sé si em va creure, però almenys em va escoltar. Ets cap vell, em va dir un cop. No tinc cap intenció de dir-te el que has de fer. M'estimo més esperar i veure cap on em portes. No és meravellós? Tothom et diu el que has de fer, el que has de pensar, i quan li pagues a algú perquè t'ho digui, et trobes amb un psicòleg que el que fa és callar i esperar a veure cap on el portes. L'estimo molt, aquest home, molt. Li vaig dir moltes coses, algunes molt lletges. Estimar és molt difícil. He arribat tard. Però oi que aquest és un dels temes de l'obra? Doncs això, estimar és molt difícil, molt. En canvi, odiar. Jo la meva dona me la vaig arribar a estimar amb tota l'ànima. Però no l'aguantava. Clar, aquell a mi, tampoc. No podíem viure l'un sense l'altre. Crec que era això el que feia que secretament ens odiéssim. La dependència. No volia dormir amb ella i no podia fer sense ella. Els anys desgasten, ho cremen tot. Cremar, fer foc nou, deixar enrere el passat i abraçar el present. I l'Aziz em va ajudar a acceptar que l'odi i l'amor coexisteixen. Ningú hauria d'aspirar a ser estimat si no accepta ser odiat, també. Aquesta frase me la deia sovint. Vaig vomitar, vaig cagar-me amb tot, vaig plorar i vaig riure. M'estimo aquest home i tant, el Biel. En cap. No el conec gaire. Jo tampoc he vist cap de les seves pel·lícules. Però ell m'agrada. I amb això ja en tinc prou. Si m'agrada ell, no tinc per què mirar les seves pel·lícules. Però em fa patir la meva neboda. Diu que és cineasta o director de cine. Ara no ho sé. Fa pel·lícules, en tot cas. Suposo. Ara, si m'ho permeten, me'n tornaré al meu lloc i em seguiré esperant. Ningú és on sent, oi? I vostès? Què hi fan aquí, eh? A qui esperen? Són innocents, vostès? Vostè és innocent? I vostè? No. Ja es veu que no. Però els agradaria, oi? Doncs vagin al psicòleg i quan sigui l'hora de marxar, paguin.
1: Neus, Biel, com està?
0: Estable. L'han refredat.
1: Refredat?
0: Això ens ha dit la metgessa. Així les constants vitals, o no sé què, gasten la mínima energia. I quan la despertin... I si no es desperta?
1: Es despertarà. Tot anirà bé. La Rita se'n sortirà d'aquesta, no ho dubtis.
0: I si li passa alguna cosa? Tindré la sensació que...
1: Què? Què? Que l'has matada tu? Tranquil, guarda els remordiments per una altra ocasió. Ningú sap què fa la Rita amb un paio com tu, però d'aquesta se'n sortirà.
0: I ella? Has pogut esbrinar què espera?
1: Diu que m'espera a mi. T'ho prometo, és el que m'ha dit. Llavors jo li he dit que em sonava i que m'ha reconegut que sí, que ens coneixem des de fa molt de temps, diu.
0: De debò?
1: De debò.
0: De què?
1: No m'ho ha volgut dir.
0: Quin misteri, no? Potser anàveu junts a la llar d'infants i per això...
1: Jo no vaig anar mai a cap llar d'infants. Vaig arribar a Torredembarra quan tenia 7 anys. Per un moment m'ha recordat l'Anna mentre ens miràvem. T'he parlat alguna vegada de l'Anna?
0: Sí. El teu primer amor, l'Anna Bassols. I que teníeu 15 anys i que plegats vau travessar una porta tancada.
1: Exacte. O almenys ho vam intentar, perquè jo més aviat m'hi vaig estampar contra la porta.
0: Sí, com us he explicat, sí. El mal que et va fer.
1: Sí, el nas, i no va ser per culpa seva. Només una mica.
0: Potser he vingut a demanar-te perdó.
1: No és l'Anna.
0: Però igualment, t'espera tu, diu.
1: M'ha volgut gastar una broma, vaja, espero.
0: Mira, tanca el llibre. Fes alguna cosa. Vés amb ella.
6: Final del primer acte. Segon acte.
7: La dona misteriosa i l'Aziz entren en una aula de secundària. Aziz mira al seu voltant, molt parat. A la pissarra hi ha escrit un poema mig esborrat. Dalt, una data de 1991, quan l'Aziz tenia uns 15-16 anys.
8: Què fem aquí?
5: Que saps on ets?
8: Clar que ho sé. Com és que m'has dut fins aquí? Qui ets?
5: No tenies ganes de fer un viatge?
8: No em vols dir qui ets? Perquè et conec, oi?
5: Te'n recordes, doncs?
8: Com si fos ara.
5: On seies tu?
8: Aquí. I allà hi havia el Marfó, Puig, Roca, Marquès i l'Anna Bassols.
5: Ah, sí, sisplau. Em pots llegir el poema que hi ha escrit a la pissarra?
9: Ei, mei, no, m'heu dit, has dit...
5: Què has dit?
8: Mare meva, com m'agrades.
5: És amazic.
8: Coneixes la que va ser la meva llengua?
5: No, però per què parles en passat? Ja no és la teva llengua?
8: La perdo per moments.
5: Llegeix, sí.
8: La vaca cega, tupant de cap en una i altra soca, avançant d'esma pel camí de l'aigua, se'n ve la vaca tota sola, és cega. D'un cop de roc llançat amb massa traça, el vailet va buidar-li un ull i en l'altre se li ha posat un tel. La vaca és cega.
5: Molt bé, Assís. Em podries dir què vol dir d'un cop de roc llançat amb massa traça?
8: Qui vols que et contesti, l'home o el noi de 15 anys?
5: Què hauria respost el noi de 15 anys?
8: La veritat.
5: I l'home que ets ara?
8: Que el vailet el que té no és traça sinó ràbia. Que cap nen no tira una pedra contra una altra bèstia si no està ple de ràbia.
5: T'identifiques amb aquest nen?
8: Naturalment.
5: Encara ara?
8: Més que mai. El noi que jo era tenia ràbia, però no hauria tirat mai la pedra. També estava ple d'esperança.
5: Tens bons records.
8: Tinc bons records, però em fa mal ser aquí un altre cop. Per què m'hi has dut? Qui ets?
5: Paties.
8: Tenien 15 anys.
5: Esclar.
8: Te'n recordes el meu primer patiment? On seies tu?
5: Darrere teu. Per això no te'n recordes de mi, perquè mai et vas girar.
8: Darrere meu hi seia la Mònica Vilanova.
5: No sóc la Mònica Vilanova, sis. Sisplau, pots sortir a la pissarra i intentar resoldre aquesta integral?
8: Resolta. Fàcil. No eren les mates el que em feia patir.
5: Què et feia patir?
8: El meu terapeuta ja sap el que em feia patir.
5: I no ho vols compartir ara amb el públic?
8: El públic em feia patir.
5: Sí. I el teu patiment era molt visible de vegades.
8: Doncs el dissimulava tot el que podia, però sí, em feia patir el públic.
5: La mirada dels altres, vols dir?
8: Per exemple...
5: Com et miraven els altres?
8: Els nois amb enveja, perquè era el més guapo. Les noies amb desig, pel mateix motiu. Jo ja feia 7 anys que havia arribat a Catalunya. Els anys d'infància van ser bastant fàcils. Jo era un nen llest, sociable. De seguida vaig fer amics. La majoria em van acceptar. Vaig aprendre dues noves llengües. Jugàvem al futbol i em vaig fer del Barça. Però quan vaig començar la pubertat vaig ser conscient de la meva ferida i cada cop que sortia a la pissarra era com si els altres també en fossin conscients.
5: Jo tinc un fill de 14 anys i crec que li passa el mateix cada cop que surt a la pissarra. Suposo que l'adolescència és prendre consciència d'una ferida.
8: Vols relativitzar la meva ferida?
5: No. Només vull dir que la teva ferida segurament no tenia a veure només amb els teus orígens, sinó...
8: Amb què?
5: Amb les hormones.
8: Les meves hormones estaven en forma llavors. Però jo era un El Kadawi envoltat de Bassols, Marfons, Puig, Roques, Marquesos... No nego la ferida dels altres, sinó que reivindico la meva. Em va costar. Havia après dues llengües noves, però ja havia començat a perdre les llengües del meu país d'origen.
5: T'esperava un viatge molt bonic per davant, ple d'aventures, ple de coneixences.
8: I de pèrdues, i de dolor i humiliació, i d'odi.
5: No et planyo. Ara ets un psicòleg de prestigi. Tens una família meravellosa. Et segueixes dient el Kadawi, però si diguessis que et dius ostrell, donaries el pego perfectament. Sense aquell dolor, no l'hauries fet, aquest viatge.
8: I sense la ràbia, tampoc. Sí que saps coses de mi.
5: Ai, no sé res. Per això t'he portat fins aquí, perquè me les expliquis.
8: Qui ets?
5: Encara és aviat. Deixa'm seguir una estona més, com si fossin dos desconeguts, com si tot just ens acabéssim de conèixer. Són bonics els començaments, no trobes?
8: Doncs no em diguis qui ets, si això ens ha de permetre acostar-nos més.
5: Ara sóc jo l'alumne. Permís per parlar?
8: Endavant, digues.
5: Professor Assís, podríem fer alguna cosa diferent avui a la classe?
8: Què vols fer, maca?
5: Ai, no ho sé. Per què no ens explica alguna història de quan era petit? Quina és la primera vegada que es va enamorar? Com es deia ella?
8: Anna.
5: I què va passar?
8: No te'n recordes, tu?
5: Com vol que me'n recordi si no hi era?
8: Anna Bassols.
5: Anna Bassols. M'agrada.
8: A mi m'agradava ella, però imagina't. Assís el Kadawi i Anna Bassols. Anys 90. Una pubilla i un moro. Has vist Maricel?

0: Plorar. Vols dir que no exageres?
1: Si vols, t'ho explico, però no em diguis que exagero, eh? Em dic Aziz El Kadawi. Vaig néixer l'any 1975 a Benissidel, un poblet de Nador, al Marroc. Del lloc on vaig néixer ara només en queda una paret de pedra i les finestres. Aquell és el meu primer paisatge, el groc del blat i el blau del mar. Si en algun lloc he de fixar al principi del meu viatge és quan el meu pare se'n va anar a Alemanya a fer de miner. Al Marroc ens hi vam quedar els meus cinc germans i la meva mare. No recordo tant la meva enyorança com l'enyorança dels pares del meu pare, és a dir, dels meus avis. Trobo a faltar més el meu pare ara que llavors. El penso encara molt jove, sol, baixant cada dia a la mina per estalviar uns diners que algun dia ens fessin sortir de la pobresa. No va tornar fins a l'estiu, dues setmanes, i se'n va tornar novament cap a les mines, aquesta vegada al nord de Catalunya. No va ser fins a l'estiu següent que se'ns van dur amb ell, però a Torredembarra. Treballava de paleta. Dels primers dies a Catalunya me'n recordo de l'enyorança dels avis i dels amics que havia deixat al Marroc. Quan vam tornar, l'estiu següent, els vaig portar uns clauers de record de Catalunya, fins que un estiu em vaig adonar que qui trobava a faltar eren els amics de la Torre. I de tornada els vaig dur unes figuretes de ceràmica típiques. En aquell moment ja no sabia d'on era jo. Li vaig preguntar a la meva mare: «Mama, mama, d'on sóc? Ets del Marroc i ara també ets d'aquí», em va dir. Durant un temps la seva resposta em va calmar. Però quan passava dies al Marroc, els amics d'allà ja no em veien com un dels seus. I quan tornava a la Torre, els amics d'aquí seguien sense veure'm com un dels seus. Aquesta mena de conflicte encara no l'he resolt, però ho he après a conviure-hi. Més que una tara, l'he convertit en un orgull, en un motor, en una ràbia. No vull ser d'un lloc si això m'impedeix ser de l'hora d'un altre lloc. Sóc africà, sóc europeu, sóc marroquí, sóc espanyol, sóc català. I si algú em mira malament i dic: «Desgraciat, quina pena que em fas, que només pot ser d'un lloc». Sense aquest orgull o aquesta ràbia no hauria arribat mai a ser qui sóc. No hauria sigut psicòleg, ni ara em guanyaria la vida com me la guanyo, ni m'hauria casat amb una catalana de Socarrel.
0: Havia de ser catalana a la força?
1: Ah, la força. I moreneta. I tenir cognoms catalans: Cerdà, Vila, Serrats, Mitjana, si no malament. No es podia dir González, ni Pérez, ni Gómez, ni encara menys Jamiki, Amrabat o Moussauri. Però això crec que ja ho he superat. Ara sí que em podia casar amb una Martínez o una El Hajmi. Com et dius, per cert?
0: No hem quedat així, eh?
1: És cert, perdona, però tens un accent bastant tancat. No pot ser de gaire lluny.
0: No sóc tancada, només l'accent. Parla'm de l'Anna Bassols.
1: Anna Bassols i Pujol. Morena, cabells llargs, prima, ulls verds. Me'n recordo de la seva primera mirada com si fos ara. Neta, sense prejudicis, somrient. Me'n recordo de les seves dents quan reia. Al pati menjava una poma. Tothom entrepans i ella una poma. Es notava que ningú l'havia advertida. No encara. Vaig caure de cul. Tenia a veure amb els meus 15 anys, però aquella atracció tan física i pura alhora no l'he tornat a sentir mai més. Una tarda li vaig demanar si volia anar a passejar i em va dir que sí. Crec que en aquells moments ni se'n recordava que jo era moro.
0: Vols dir que no era això el que li agradava de tu?
1: Era això, sí, però vull dir que l'Anna em mirava com si fos suec. Era conscient de la meva diferència, però en positiu, els encants del foraster. Però no va durar ni 10 minuts, això, el temps de la passejada, i amb una simple caminada pels carrers de la Torre em va tenir prou per entendre que jo no venia de Suècia, sinó d'un país molt pobre, on les dones anaven tapades i parlaven una llengua plena d'esbarzers.
0: Li vas dir, tu?
1: Li van dir les mirades que ens van llançar la gent de Torredembarra.
0: Què va passar?
1: Encara no sé què va passar.
0: Vau seguir passejant?
1: Sí, i ens vam agafar de la mà i ens vam mirar i ens vam fer els primers petons d'amagat, però a l'hora que notava que ens anàvem apropant, vaig notar que ella s'anava allunyant. La notícia havia arribat als seus pares, a les seves amigues, als nens de la classe i dels cursos superiors. Jo vaig ser l'última en assabentar-me'n, l'últim mico, i em va arribar en forma d'un llarg silenci aixordador.
0: Què vols dir?
1: Saps aquell silenci que precedeix una tempesta o certs atemptats?
0: Sí.
1: De cop i volta, al meu voltant, es va fer un silenci com mai l'havia sentit. Hauria preferit que hagués vingut el germà de l'Anna i em digués: si et tornes a acostar a la meva germana, et mato, puto moro. M'haurien en la mar de bé una ràbia precisa, immediata, que em permetés defensar-me a cops de puny, cridar els meus germans veïns i fixar la data de la lluita com a West Side Story. Però no va caldre. L'Anna es va retirar tota sola i no crec que ni tan sols la forcessin. Simplement va entendre les mirades dels altres i va saber que no les podria suportar. No només els immigrants hem hagut de patir les mirades dels altres, saps? En un gest desesperat perquè m'acceptés, li vaig voler regalar un No m'oblides. Te'n recordes d'aquells penjolls de la nostra adolescència?
0: I tant, i tant.
1: Perquè és el que feien els altres nens de catalans amb les seves xicotes catalanes. I em vaig assabentar que aquella mateixa tarda ja l'havia llançat. Ara, Ric, però llavors va ser tan, tan humiliant.
0: Bueno, ja està, ja està. Tot això ja ha passat.
1: No, no ha passat. Certs tipus de violències no s'apaguen mai més. Tornen un cop i un altre.
0: Almenys al final t'has pogut casar amb una catalana de soca-rel.
1: I sí, volia venjar-me'n d'alguna manera. És infantil, si vols, però aquesta història de rebuig infinit no seria qui sóc.
0: Tu creus que l'Anna se'n recorda d'aquests moments? En devia ser conscient, vull dir.
1: No, era una nena de província, cega, com totes les nenes de províncies.
0: Ui, no l'has perdonada.
1: Oh, Muhammad, tria sempre el perdó, ordena el bé i aparta't de qui es comporti amb tu de forma ignorant, diu l'Alcorà. I a mi m'ho deia el meu avi. No tinc res a perdonar, doncs. Em va apartar i em vaig apartar del seu camí. En canvi, si li guardo rancor, aquest rancor no li fa cap mal a ella, sinó a mi. Cada cop que torno a aquesta aula, si el qui pateixo sóc jo i no els altres.
0: Si els perdonessis, deixaries de patir, potser.
1: No tinc res a perdonar, ni vull deixar de patir. Què faria sense aquesta ràbia?
0: I els fills? No et fa por?
1: Quins fills?
0: Els teus, és clar. He sentit que deies que dormien mentre la dona et demanava si l'estimaves.
1: Encara dormen a aquesta hora i demà, quan es llevin, seguiran dormint. S'ha de protegir el son dels infants tant com sigui possible.
0: Què vols dir? Que no ho saben?
1: No saben res de res. Els teus sí?
0: Mira, intento no amagar-los gran cosa. Almenys no qui és la seva mare. I no descarto que al final puguin saber també qui és el seu pare.
1: Els hi ho diràs tu o confies que ell...
0: Ai, no sé si me l'imagino el meu home dient-los.
1: Quina responsabilitat, doncs, per tu dic, eh?
0: No vindrà d'una. Si callem, ens ho retrauran tota la vida. Tu ets psicòleg, ja ho hauries de saber. Algun dia els teus heretaran la teva ràbia si no vigiles.
1: Millor això que res. Hi ha pitjors herències. I tu a què et dediques? Parles també com una psicòloga, segons com.
0: Soc professora de secundària.
1: De debò?
0: De debò.
1: Adolescents?
0: Adolescents.
1: Et puc fer una pregunta?
0: Digues.
1: Encara em veus molt adolescent, a mi.
0: Em sap greu, però no. Tens tares pròpies de l'adolescència, eh? Però et sobren més de 30 anys per ser adolescent.
1: Per què poses la meva mà sobre el teu pit? Fa temps que ningú em parlava així. Amb aquesta confiança, amb aquesta calidesa. No ets l'Anna, oi?
0: Te la recordo?
1: No.
0: A qui et recordo? No sóc l'Anna.
1: Qui ets? Aquest accent...
0: T'he donat moltes pistes, a part de l'accent.
1: La mida dels pits?
0: Per exemple, els pots acariciar?
1: Què? T'ha semblat que exagerava amb la meva història?
0: No, però no és Maricel, ni Romeu ni Julieta, ni West Side Story. M'hi falta algun amor.
1: Jo vaig morir d'alguna manera. Saps què desitjaria ara mateix?
0: Sí, continua acariciant-me. A què?
1: Ser marroquí.
0: Vaja.
1: Aquell noi marroquí va morir aquells dies. No va caldre cap navalla. I per això el trobo tant a faltar. Poder tornar a ser aquell nen que se'n va anar del Marroc amb 7 anys i fer servir l'amazic i l'àrab i viure tota una vida que no he viscut. Aquesta ferida sí que fa molt de mal.
0: L'anhel i la nostàlgia, saps? Jo sempre t'he vist com un marroquí. Molt millor, que un portuguès i un suec. No m'han agradat mai els putos suecs. El primer cop que et vaig veure... Ai, vaig pensar, quin moro més guapo. Vaig caure rendida.
1: Qui ets, va?
0: Ets tendre, m'agrades.

0: Final del segon acte. Tercer acte.
1: Aula taller. Què tal? Com ha anat la setmana?
2: Molt bé.
3: Fatal.
1: De conya.
2: I a tu, conductor?
1: Us heu pogut llegir el primer acte de l'obra?
2: Qui l'ha escrita? L'has escrita tu?
1: No, l'ha escrit l'autor.
2: I qui és l'autor?
1: L'autor és l'autor. Us diria el seu nom i al cap d'un minut ja l'hauríeu oblidat. No és important, l'autor.
4: Això vol dir que l'has escrita tu. Falsa modèstia.
1: No, l'he escrita jo. Prou feina tinc a ser el conductor del taller. Però, si us plau, no us entesteu a buscar l'autor. Va, digueu-me, què us ha semblat? Que ja portem algunes sessions junts. No us faci por. Si no us ha agradat, ho podeu dir sense problema.
2: Un drama. Sí, no? Jo m'esperava alguna cosa més. No ho sé, més fresca. Crec que em vaig apuntar al taller per alleugerir una mica el meu drama.
4: Ai. Doncs a mi m'ha fet riure bastant, aquest primer acte.
2: Ja, a mi també, però això no treu que sigui un drama.
1: Neus, què vols dir?
2: Un drama, vull dir, no sé...
5: És un drama. Té raó, la Neus. Però no perquè la dona del Biel hagi patit una aturada cardíaca ni res, sinó perquè aquests personatges són un drama.
6: Són un drama perquè som un drama.
2: Com has dit això?
6: Que són un drama perquè som un drama. La idea, m'imagino, és que l'ésser humà és un drama, miris com te'l miris, no?
1: Si vols dir-ho així, ja n'hem parlat aquests dies. La idea és representar el drama d'uns personatges des de la nostra pròpia problemàtica.
2: Quina paraula més lletja. Problemàtica.
1: Drama, doncs. Tècnicament, l'obra seria una tragicomèdia, és a dir, una barreja entre drama i comèdia. Però, sobretot, el que vull saber és si us sentiu més o menys identificats amb aquest grup de personatges. La idea del taller, repeteixo, és que us podeu expressar a través d'uns caràcters que tenen algunes coses vostres, però que no sou ben bé vosaltres. El teatre com a filtre.
4: Malboro.
6: Sí, millor que hi posem un bon filtre.
2: A mi no em fa res fer de mi mateixa, però no sé si em veig amb cor de fer de la dona d'aquest senyor.
4: Gràcies.
1: Porteu anys casats. Per tant, en rigor, ja no ets la seva dona, si és que mai ho has estat. Al cap d'uns anys sou dos desconeguts, no us enteneu. Com aquí. Té tot el sentit que feu de matrimoni.
4: A mi no em fa res ser el teu home a l'obra. I fora de l'obra, si vols.
5: A mi m'ha agradat el primer acte. I veig el drama i veig la comèdia. Però trobo que alguns de nosaltres ens falta paper, no? Ells dos, l'Aziz i el Biel, són molt protagonistes, però els altres...
1: Tranquil·la, Júlia, a partir d'ara tindreu més paper.
2: A mi ja em va bé tenir el paper que tinc, eh? No en vull més.
5: Ah, jo sí que en vull més, doncs.
1: En tindràs més, Júlia. Ah. Aziz, estàs molt callat avui. Què t'ha semblat, l'Aziz, de l'obra?
7: Què m'ha semblat? No sé quina mena de filtre ha fet servir l'autor amb mi.
1: Suposo que ha buscat algú que, tenint uns orígens semblants als teus, sigui una altra cosa. Així podeu tenir un diàleg fèrtil.
7: Fèrtil? No m'agrada.
1: No t'agrada? No t'agrada per què?
7: No m'agrada. Em sembla un farsant, l'altre Aziz. No podríem ser amics en la vida real, ell i jo.
1: Per què no?
7: Els meus amics són uns altres. L'Aziz aquest, des que va marxar al Marroc i va arribar a Catalunya, no ha fet una altra cosa que intentar allunyar-se d'aquell que era en principi. Jo, en canvi, segueixo sent el mateix, idèntic.
4: Quina llàstima, doncs.
7: No t'agrado, Tomàs?
4: Quina llàstima, que no hagis evolucionat, vull dir.
7: Jo no he dit això. He fet el meu viatge, com tothom. Només dic que segueixo sent el mateix. Les arrels, m'entens? L'essència.
4: Les arrels? Que ets un arbre.
7: No tens arrels, tu.
4: Què són les arrels?
7: Cony, els avis, els pares, el paisatge que veia des de l'habitació on vaig néixer, la llengua...
6: Quina és la teva llengua, Aziz?
7: Jo parlo 5 llengües.
6: La primera, la de la mare...
7: I la del pare, la Masic.
4: Digues alguna cosa, ma Masic.
7: Digue-la tu.
4: No tinc la sort de conèixer la Masic.
5: Va, Aziz, digues alguna cosa, ma Masic.
7: No ho sé, no me'n recordo.
8: Xalmec guineí, admra risoran o tu risoran.
5: Què has dit?
7: Que per molt que les arrels em facin créixer, mai m'oblido de les arrels.
5: Que bonic. És un poema.
7: No, m'ho acabo d'inventar.
5: Ah, bé. Que bonic, igualment.
2: Molt bonic, però feinada tindria jo a trobar les meves arrels.
4: Busca-les en algun gerani. És impossible ser el mateix al cap de tants anys.
5: Doncs jo, essencialment, també sóc la mateixa de quan era petita.
4: Ja es nota, filla. Asís, ja sé que no t'identifiques gaire o gens amb l'Asís de l'obra, però a mi no em sembla un farsant. No t'agradaria haver fet el recorregut que ha fet ell?
7: Ah, què vols dir?
4: No ho sé, però no em sembla que sigueu tan diferents. Em sembla que teniu força trets en comú.
7: Quins?
4: No sé, l'orgull, la sinceritat...
7: Sinceritat?
4: Jo crec que sí. A part, no li reconeixes l'esforç?
7: Quin esforç?
4: El que ha fet, venint d'on ve, les dificultats, tot el que ha aconseguit.
7: On és l'autor?
4: Què vols?
7: Trencar-li la cara. A veure, a què ha aconseguit?
4: Això, doncs, ser un professional reconegut, amb una família estable, amb un poder adquisitiu que no et fa pas angúnies, plenament integrat, etc. Ja m'imagino que tot això tu no ho has buscat, però no li traguem mèrit, tampoc, no?
7: El Planyo. On ha arribat? Integrat a on? Tant esforç per què? Per no ser ni capaç de dir t'estimo a la seva dona, que somia secretament en deixar-ho tot i tornar al Marroc? Em fa pena, pobre.
4: No tens ganes tu de tornar al Marroc?
7: No me n'he mogut mai del Marroc, jo. El supero moltes coses a l'Asís de l'obra.
4: No ho dubto, no ho dubto.
6: Per exemple?
7: No he dit que té vocació de monologuista? Jo també, amb la diferència que ell no fa gràcia, i jo sí.
2: A mi sí que em fa gràcia l'altre Asís. No sé si més o menys que tu, però me'n fa també.
4: No hi ha color. El nostre Asís és molt més graciós.
7: Gràcies, Tomàs.
5: Sí, sí, sí. Jo endevino una certa enveja.
7: D'aquí, de jo cap a ell, ja li agradaria. Júlia, t'explicaré una cosa. Fa anys vaig anar un temps al psicòleg. Me'l va recomanar un amic del Marroc. I, casualment o no, el psicòleg era marroquí, també. O d'origen marroquí. Perquè si li hagués dit marroquí a seques, s'hagués emprenyat el tio. Igual que l'Asís de l'obra. Però no es deia Asís, sinó que es deia Said. Said el Kadawi. Potser el coneixeu. Algun cop ha sortit per la tele. Doncs saps què va passar? Que al final vaig haver de deixar la teràpia perquè era jo qui li estava fent de psicòleg a ell. De debò, eh? Estava ple de ràbia el tio. Però si el vaig deixar no va ser per això, sinó perquè no em pagava.
4: Said el Kadawi, dius. L'he trobat al YouTube.
3: El caràcter i la personalitat són grans temes. No és un misteri, però ens defineix des de pràcticament el naixement. Ve d'un lloc misteriós que ens fa únics. El caràcter roman. I si tens la sort de tenir un bon caràcter, un caràcter més social, un caràcter més generós, un caràcter més que busca, que sap demanar ajuda...
7: Ah, va, deixa'm estar el vídeo i seguim. Que plasta aquest Said.
4: Prou.
6: Asís,
4: va, seguim.
6: Sí, Asís, i tu, no estàs ple de ràbia?
7: Jo reconeixeré la meva ràbia si tu reconeixes la teva.
6: Cap problema. Jo estic ple de ràbia. I tu?
4: A veure, Asís, per què t'has apuntat al taller, tu? Ja no me'n recordo què vas dir el primer dia.
7: De debò voleu saber?
2: Sí.
7: Per conèixer una noia.
4: No vas dir això.
7: Perquè em va fer vergonya, però de debò, des de que vaig arribar a Catalunya, l'únic que he fet és apuntar-me a tallers per conèixer una noia.
2: I no n'has conegut cap, encara?
7: No la que busco.
2: I com ha de ser la dona que busques?
7: Ja veurem.
6: Ja t'entenc, Asís.
7: I què entens, Biel?
6: Els teus motius. Jo també m'he apuntat al taller per conèixer una noia.
5: Ai, no sigueu primitius.
6: Som primitius?
7: Jo no sóc primitiu, però igualment m'he apuntat al taller amb l'esperança de trobar una noia.
6: I què?
7: Bé, a més, aprofitaré el taller per explorar la meva vena de monologuista. Sempre he volgut ser com Gatel Malek i crec que hi tinc possibilitats.
5: Qui?
7: Un còmic francès d'origen marroquí. Boníssim. Però si no fos mori, la gent no li riuria les gràcies, com vosaltres a mi.
5: Estàs dient racista?
7: No, no. Però la condescendència de vegades agafa les formes més estranyes. I et dic una cosa, Júlia. Si en comptes de moro fos negre, encara riuríeu més.
2: T'equivoques. Jo he conegut negres molt avorrits. I no els hi reia les gràcies.
7: Has conegut negres, Neus?
2: Sí. Què passa?
7: Que no m'ho crec.
2: Doncs no t'ho creguis.
6: Jo l'entenc, Asís. Té raó. És com el Miquel Martí Pol.
2: Què li passa al Martí Pol, ara?
6: Que la gent sempre l'aplaudia molt. Molt més que qualsevol altre.
2: I? Què insinues? Que l'aplaudien tant perquè anava amb cadira de rodes?
4: És cert, no he conegut mai cap poeta tan aplaudit.
7: Exacte, no he llegit res de Martí i Pol, però jo també l'hagués aplaudit amb ganes.
6: Aziz, si un dia fas monòlegs en algun lloc, avisa, que tens fusta.
7: I tant, tinc fusta, ja m'ho deia el profe de mates.
6: Tens fusta. Ets el més graciós d'un grup de graciosos.
5: Oh, parla per tu, Biel.
4: I a tu, Biel, ja t'agrada el personatge que t'ha tocat interpretar? Creus que podria ser d'amic d'algú com l'Aziz?
6: D'aquest Aziz? No ho sé encara. De l'altre, tampoc ho sé. Sí, suposo que sí. Sap escoltar. No veig que siguem gaire incompatibles. Sabem escoltar els dos.
7: De l'altre sí i de mi no. Jo també sé escoltar, Biel.
6: De tu també. No us veig tan diferents.
4: Biel, i t'agrada el personatge, el teu personatge, vull dir?
6: No sé, no em desagrada. És una mica ànima en pena, però ja és això, no? El que m'agradaria saber si és prou ambigu.
4: Què vols dir?
6: L'Aziz, per exemple, té moltes capes. I ja no diguem si l'interpreta l'Aziz. El meu Biel no el conec gaire. És evident que està trist, preocupat, espantat, però a mi m'agradaria saber si en el fons del seu cor vol que es desperti la Rita, o si ja li va bé que no es desperti.
5: Això que dius és una bestiesa. Què vols, interpretar un monstre?
6: No, un ésser humà com un altre.
4: Biel, per què penses que en el fons el Biel de l'obra pot voler que ella no es desperti?
6: Ja.
4: Jo l'entenc. Si a la meva dona se li hagués aturat el cor, no crec que...
2: Però és diferent, bèstia. Tu i jo portem 1000 anys casats. Jo tampoc voldria que tu et despertessis si se't parés el cor.
4: No. Jo parlava de la dona a la vida real.
6: Ja. A veure, no em mireu així. Jo vull que es desperti la Rita. És evident. Ho necessito, de fet. Necessito tenir-la novament al meu costat per poder-li dir que l'estimo. Però hi ha un racó...
2: Però de qui parles? De tu o del personatge?
6: Del personatge, crec.
7: Quin racó? De quin racó parles, Biel? Si no desitja 100% que la Rita es desperti, no es despertarà, que no ho veus.
5: Tant de bo depengués del nostre desig una cosa així.
2: Això dic jo.
7: Mai he vist una gent tan derrotista com els catalans.
6: Aziz, tranquil. Vull que es desperti, 100%.
7: Gràcies, Biel. Però per què no li deies més sovint que l'estimaves tant? Et costava?
6: Això no m'ho preguntis a mi, sinó al personatge.
7: No és el personatge, ets tu. Ja es nota que tens autèntiques dificultats per dir t'estimo als altres.
6: Tu tampoc li has pogut dir a la teva dona, i això que t'ho ha preguntat mirant-te als ulls.
7: És el personatge. A mi no em costa dir als altres el que els estimo.
6: Quina sort.
7: Per exemple, a tu mateix, t'estimo.
6: Jo també t'estimo, Aziz, però el meu amor cap a tu és tan fals com el teu cap a mi.
7: No esperaràs que t'estimi de veritat. Em caus bé, encara que siguis un bordebès.
6: A veure, crec que, en general, els altres ens desperten molt més fàcilment odi que amor. Ho diem amb molta més facilitat, vull dir. Ja ho diu el tiet en el seu monòleg. Estem plens d'odi i de ràbia, tots.
5: Això seràs tu.
6: Per què t'has apuntat al taller, si no?
5: Per què? Perquè estic plena de ràbia i d'odi.
6: És evident. En algun lloc has de descarregar aquesta ràbia que portes dins. Oh. No, igual que l'Aziz. L'Aziz diu que s'ha apuntat per conèixer una noia, però en el fons té un odi que no se l'acaba. I així que pugui traurà la navalla i ens la clavarà fins al fons.
7: Una altra cosa et clavaré fins al fons, idiota.
6: Va, Txec, confessa, no em crec que no estiguis ple de ràbia.
7: Estic ple de ràbia, i tant, però no cap a tu, et molesta?
6: Tu tampoc em fas ràbia a mi, seriosament.
4: D'acord, la ràbia. No em desagrada gens la versió del Biel.
5: Quina?
4: Aquesta, que estem plens de ràbia.
5: Jo no. Repeteixo.
6: Tu, la que més. Mira, ja t'ho dic ara.
5: No hi tornis. Reconeix la teva.
6: Ja ho faig.
4: Ah. Jo l'entenc, la ràbia del Biel. Un cineasta que fa pel·lis que ningú va veure. I ara, la seva enamorada, a més, la palmada.
5: Jo crec que l'ha matada ell. Mira què et dic.
4: No em desagrada, no, gens. De fet, podria ser un dels objectius del taller, treure la ràbia que porteu dins. En comptes d'anar al gimnàs a fer boxa, per exemple, fer servir el vostre personatge per treure la ràbia. No acabaríem mai.
5: Oh, jo ja vaig al gimnàs a fer boxa.
6: Veus?
5: Per això no tinc ràbia, perquè la trec al gimnàs.
4: Hi hauries d'anar un dia més, Gignàs.
7: Passat.
1: I vosaltres dos, Biel i Aziz, ja està bé que aquí tingueu una mica de trifulga si a l'obra heu de ser íntims. Mm. I llavors aquest racó del que parla el Biel és interessant, eh? Jo crec que ara ja hi és una mica en el personatge. No sabem gaire què pensa, què sent. Ho podem subratllar una mica, si cal. Però poc o molt aquest racó el tenim tots. No ho sembla?
4: Mm. Jo tinc una cantonada.
2: Perdoneu, però jo m'he perdut. De quin racó parleu?
1: El de les contradiccions més íntimes, inconfessables, no?
5: No.
1: Júlia, tu tampoc tens contradiccions?
5: Sí, però no em costa gens confessar-les.
2: Quina sort, filla.
5: També he fet teràpia uns quants anys, jo. I la veritat és que els meus racons són íntims, però no inconfessables.
4: Doncs va, confessa'n algun, filla.
5: No m'agrada el pa amb tomàquet.
1: Júlia, ja que hi som, i el teu personatge què et sembla? Estàs contenta amb els pares que t'han tocat?
5: Estic encantada. Em semblen divertidíssims. Però entenc perfectament que me n'hagi volgut anar de casa tan aviat.
4: Uix.
5: Ja m'hauria agradat que els meus pares de la vida real m'haguessin deixat volar tan fàcilment.
4: Mm. Et costa volar, filla.
1: I el personatge, Júlia, t'agrada?
5: No em desagrada. Pels pares que tinc, trobo que he sortit prou bé.
2: Ara.
5: Però jo faria una Júlia més reivindicativa, amb la ideologia més...
1: Més.
5: Era ironia. Ah. Les de la meva corda també sabem fer en la ironia.
1: Ah.
5: I vull que la meva tieta es desperti, sense matisos, sense racons. Aziz, jo sí que tinc fe i desig.
7: Ja ho sé, Júlia.
6: Demano disculpes si em falta fe. Jo a l'edat de la Júlia també tenia fe i desig. Però ara, d'un temps cap aquí, l'estic perdent. No el desig, sinó la fe. Suposo que el primer dia vam haver de parlar de les nostres biografies. És llavors quan ho hauria d'haver explicat. Però

0: I tu, dona misteriosa, ja veus que la dona misteriosa de l'obra se t'assembla molt. Només t'ho podries fer d'ella, vull dir, per edat i per posat, perquè no només has preferit no dir-nos el teu nom, sinó des que van començar el taller amb prou feines has intervingut.
1: M'adapto.
2: Què vols dir que t'adaptes?
1: Que m'adapto.
2: També estàs plena de ràbia, tu?
1: També.
3: Doncs no se'n nota.
0: I ja ho saps perquè et vas apuntar al taller. El primer dia et vas arronsar d'espatlles.
1: Per conèixer un home. Des que era jove no he parat de fer tallers per conèixer un home.
3: Doncs mira, per fi us heu trobat. Estàs content, Aziz? Entre vosaltres dos, des del primer dia que hi ha alguna cosa invisible, igual que els personatges de l'obra, fins i tot heu arribat junts avui.
2: Esperem que allò secret que els uneix no sigui el mateix que els personatges de l'obra.
3: No fan pinta.
2: Reconeguem-ho, però. En el fons, tots ens hem apuntat al taller per conèixer algú.
3: Ah, sí? Primera notícia.
2: Jo sí, per conèixer-te tu.
4: Ah, no siguem antiquats. La gent ja no s'apunta als tallers per conèixer algú. Això era abans. Ara hi ha altres maneres de conèixer gent. Jo almenys no m'he apuntat a aquest taller per conèixer algú en el sentit que dieu. El més jove de vosaltres almenys em porta 20 anys.
2: Gràcies, filla. Tu sempre tan sincera.
4: De res, papa.
5: Júlia, no tens ganes de conèixer ningú?
4: Sí, però és el que et dic. Mai m'he apuntat a cap taller per conèixer ningú en concret. Si sorgeix, sorgeix, però no vaig amb cap idea preconcebuda. Què et fa riure, Biel?
6: Disculpa, m'ha fet gràcia la paraula preconcebuda.
4: Què li passa?
6: Res, de cop se m'ha fet molt rara.
2: Preconcebuda. Concebut i admès per endavant. Ho diu aquí, mira.
4: Doncs això, quan faig un taller no hi vaig amb cap idea feta. Em deixo portar.
3: Sí, ja t'hem entès, filla.
0: Què? Som-hi, doncs. Us proposo agafar, que agafeu els papers de l'obra, aquest primer acte, i fer-ne una lectura en veu alta per veure si s'entén, com sona...
3: Ostres, això ja va de bo.
0: No, si us plau, que no vagi en sèrio. Hem vingut aquí a jugar, ni tan sols a fer teràpia, encara que el taller es digui taller de teatre terapèutic. Juguem. És a dir, anem a actuar, a fer comèdia, que ja sabeu, que tant en anglès com en francès, play i jouer, és a dir, jugar, vol dir actuar. Disculpeu la pedanteria, però som... A... Som aquí, estava dient, per donar més importància al joc que a la vida. La vida ja us la trobareu un cop sortim d'aquí, però aquí anem a jugar. D'acord?
1: D'acord.
0: D'acord? Ah, bé, vinga. I a més us veig molt predisposats i amb moltes ganes. Portem ja uns dies i les relacions entre vosaltres han anat pujant de temperatura. Les timideses inicials les heu anat abandonant i ara fa una estona, mentre us escoltava, fins i tot m'ha fet l'efecte que estàveu més pendents de la comèdia que d'una suposada sinceritat, com si ja l'haguéssiu començat a jugar abans d'hora. I es tracta exactament d'això. No dic que no hagueu de ser sincers, però aquí sobretot es tracta de deixar anar l'actor o l'actriu que porteu dins, una mica d'alliberar-lo.
2: Alliberem-lo, doncs.
3: Tu, més aviat, controla't.
4: Com ho fem, va?
0: Com que és una primera lectura, proposo, simplement, col·locar les cadires com si estiguéssim en una sala d'espera. La dona misteriosa s'asseurà en un racó amb el llibre a la mà. T'he portat Anna Karenina, que intueixo que ens pot anar bé. Te l'has llegida?
1: Sí, quan era petita.
0: Què vol dir, quan eres petita?
1: No devia tenir més de 13 anys.
0: I la vas entendre?
1: Ai, crec que sí.
0: Doncs ara te la podràs rellegir i comprovar si l'entens com quan eres nena. Què, som-hi?
1: Vinga.
0: No vull tant d'entusiasme, Vinga, som-hi. Ara us asseieu amb l'aire de preocupació que pertoca. I llavors, al cap d'una estona de silenci, tu, Aziz, aixeques el cap i quan vegis el públic et poses dret, t'hi acostes i fas el teu monòleg. Tu no volies ser monologuista?
5: Oh, i tant, que ho vull.
3: I si quan fem l'obra no hi ha públic?
4: Home, algú hi haurà. Si no, s'haurà de suspendre l'obra, com passa al teatre de debò.
0: Ja sabeu que en principi està previst que la representació la fem davant dels vostres familiars i amics. Per tant, no patiu.
3: Ui, quina vergonya.
2: No podem buscar un públic que no sigui la nostra família. Sí, jo em pensava que el que passa en una teràpia és confidencial.
4: A mi no em fa res que vinguin els meus pares.
2: Tranquil·la, els tindràs al teu costat.
0: Va, no avancem esdeveniments, tranquils. Ara l'important és que nosaltres anem fent. Un cop tinguem l'obra ben assajada, ja veurem què en fem. Potser la farem a la ràdio i tot. Què? Som-hi?
7: Final del tercer acte. Quart acte.

0: Exacte.
1: Va, poseu les cadires en forma de sala d'espera.
2: Vinga, va.
1: Vinga, anem a llegir això. No cal que interpretem ara. Farem la lectura de l'obra amb un to més o menys neutre, si pot ser amb la veu clara i prou alta perquè els altres se'n sentin, eh? Mm? Lectura italiana, se'n diu. La cosa és que estem en una sala d'espera i, per tant, hem de poder crear un ambient de tensió i gravetat. Per un costat hi ha la dona misteriosa que llegeix, per l'altre hi ha aquest grup familiar de la dona que ha patit aturada cardíaca, i finalment hi ha els dos amics, el Biel i l'Assís, vosaltres dos. Mm. Per tant, ja no sou sis desconeguts que venim de vés a saber on per fer un taller, sinó un grup amb unes relacions internes diferents. Assís, m'encens?
3: Sí, sí.
1: Tu ara fas una pausa i quan creguis que estàs a punt, aixeques el cap cap al públic imaginat, si vols et poses dret, i llegeixes el teu monòleg.
3: Bona nit. Ja que heu tingut el gest d'acompanyar-nos, us explicaré per què estem aquí. La companya del meu amic ha patit una aturada cardíaca. Era en el sofà mirant una pel·lícula russa. Els dos són molt cinèfils quan ella se li ha parat el cor. El seu cor ha deixat de bategar sense avís previ. Era una persona sana, no se li coneixia cap patologia. Ni tan sols ha sentit cap indisposició, ni un mal al pit, ni res. Simplement el cor ha dit prou. Crec que qualsevol metge diria que tècnicament s'ha mort. Però no s'ha mort perquè ara la tenen a intensius i el cor torna a bategar. Quan el meu amic se n'ha adonat que ella no reaccionava, ha corregut tot el que ha pogut. Primer ha trucat a un veí, després al 112, i mentre li enviaven una ambulància, entre el veí i ell li han estat fent un massatge cardíac. No han aconseguit reanimar-la, però amb el desfibrilador el cor ha reprès la seva marxa. Com veieu, de moment no és una història trista del tot. Cal esperar.
1: Molt bé, Assís, però intenta rebaixar una mica el to. Ara estem fent una simple lectura.
3: Val.
1: Els matisos interpretatius ja els trobarem. Ja sé que te'n mors de ganes de demostrar les teves dots, però de moment ens hem de fer nostre el text com a grup. És un text de tots, és una espera compartida.
4: Sí, semblaves el meu pare quan fa el discurs de Sant Esteve amb tota la família davant.
1: Va. Tomàs, prou. Assís, segueix, sisplau.
3: Vale. Jo crec que la majoria d'històries són tristes, però mai ho són del tot. Cal esperar. La meva història, per exemple. Segons quin dia l'explico, sembla trista, però mai ho és del tot. No em vull desviar, disculpeu. El meu amic i la seva companya voregen els 50 i des de fa pocs mesos estaven vivint una història d'amor preciosa. Després de fracassar diverses vegades, més o menys com tothom, ara semblava que havien trobat un company de viatge. Que diuen els cursis, un company de viatge fiable. Però es veu que no. Per això dic que la majoria d'històries són tristes. Quan el Biel m'ha trucat, he vingut corrents. No és que siguem millors amics, però suposo que necessitava trucar a algú i m'ha trucat a mi.
1: No tan de pressa, eh? És una mica més a poc a poc.
3: Val, d'acord. Jo sóc psicòleg, però no crec que m'hagi trucat per això, sinó perquè som amics, i és clar, no m'hi he pogut negar. Jo estava a casa mirant un capítol d'una sèrie de Netflix i el primer que he pensat és que què vol aquest a aquestes hores? Una hora abans havia tingut una discussió forta amb la dona al dormitori i al final, per no seguir discutint, els nens dormien, me n'hem tornat al menjador i he engegat la tela. Hem discutit per una bestiesa amb la dona. Ja estàvem en pijama quan m'ha preguntat si l'estimava. La pregunta m'ha posat de molt mal humor, diria. Primer he callat i llavors la Berta m'ha dit que li feia molt de temps que no li ho deia. I no és que dubtés que l'estimava, m'ha dit, però és que necessitava sentir-t'ho dir. Jo me l'he mirada estupefacta. La sensació és que m'acabava de parar una trampa. Ho fa sovint això la meva dona, em para trampes. M'acabava de dir que no ho dubtava que l'estimava, però per la manera que em mirava era evident que no ho dubtava. I no és per dir-ho, fins i tot jo dubtava en aquests moments. Si no dubtes, per què m'ho preguntes? Li he preguntat jo. Perquè tinc ganes de sentir-t'ho dir, fa molt de temps que no m'ho dius. He tornat a callar una bona estona. Com comprendràs, avui no t'ho diré. Li he acabat dient. No em vull sentir forçat a dir una cosa com aquesta, ja em coneixes. Mai m'ha agradat que em forcin a res. Ell ha somrigut, com si qui fes trampes ara fos jo. I suposo que una mica sí que em feia de trampes. I llavors ha sigut com he anat al menjador i he posat la sèrie de Netflix. No sé què hagués fet. Vull dir, no sé si tard o d'hora hauria tornat al dormitori o hagués vingut allà mateixa per seguir discutint. Però tot d'una m'ha trucat el meu amic per dir-me que la Rita havia tingut una parada cardíaca. Ja us podeu imaginar com se m'ha quedat el cos, just en aquests moments. De camí cap a l'hospital m'he imaginat que això li hagués pogut passar a la meva dona. Per què no, oi? Per causes més petites es pot aturar un cor. Estic molt impressionat. Ja no me'n recordava que la vida fos tan fràgil. Disculpeu, he tornat a la meva història i no volia.
1: Molt bé, ara, Sis. Pensa que el teu monòleg ha de donar el to i l'ambient de l'obra. I, per tant, com més contingut sigui, millor. Mm-hmm. Per algú tan expressiu com tu, fer comèdia hauria de ser això. Retenir-se, rebaixar el to. Estàs fent un monòleg, però no estàs sol.
3: Per mi ja és una mica de sacrifici, això.
1: El què?
3: Cony, fer de monologuista acompanyat.
1: Entenc, entenc el teu sacrifici. Però també et confesso, Aziz, que en realitat a mi els monologuistes no m'acaben d'agradar, perquè se'ls nota massa que volen ser el centre. Aquí el teu monòleg té una altra funció. Pensa en el Biel, el teu amic. No dius que l'estimes? Has vingut a l'hospital per acompanyar-lo, no per lluir-te. Lluir-te... Sí, lluir-te també, una mica i prou, perquè forma part de la naturalesa també del teu personatge. Per un costat hi ha l'acompanyament a l'amic, per l'altre hi ha el delit que et provoca la presència del públic, la possibilitat de lluir-te, de deixar anar la teva vena còmica, per fi, encara que sigui en la sala d'espera d'un hospital. Per això, justament quan t'envalentonis, la dona misteriosa et pararà els peus. Oi, dona misteriosa?
0: I tant.
1: Seguim? Va, llegeixo. Encuriosida pel que li explica l'Aziz, la dona misteriosa acaba apartant els ulls de la novel·la. A poc s'impacienta. Però no sabem si és perquè l'Aziz no la deixa llegir o per tot el que diu. Al final, l'interromp.
0: Ja prou, no?
3: Disculpa, t'ha molestat alguna cosa del que he dit?
0: No especialment, però em sembla que estem a la sala d'espera d'un hospital.
3: Tens raó. Per un moment m'he imaginat que érem al teatre.
0: Ai, tens vocació d'actor?
1: Aziz calla, com si l'haguessin enxampat. Es torna a disculpar amb un gest i se'n torna al costat del Biel. S'asseu, li posa la mà a la cuixa com per animar-lo. Seguim. Ara toca tu, Biel.
2: Li has agradat.
3: Has vist què m'ha dit? Si tinc vocació de...
2: No s'ha equivocat gaire, no? L'altre dia em vas dir que t'hauria agradat ser monologuista.
3: Però cada cop que ho intento m'interrompen, ja ho veus.
2: Un monologuista ha de fer riure, no tocar la fibra.
3: Vols dir que li ha tocat la fibra?
1: Riure's en veu baixa.
2: És curiós que un psicoanalista tingui vocació de monologuista.
3: Porto masses anys escoltant a la gent. Ara ja em tocaria que m'escoltessin a mi. A més, les dones m'han fet molt de mal.
1: Aquí riuríeu de nou en veu baixa. Sí, molt bé. I torneu al silenci. L'Aziz no pot apartar la mirada de la dona misteriosa. Ella ha tornat a capbussar-se en la novel·la, però entre ella i l'Aziz sembla clar que ha passat alguna cosa que tard o d'hora hauran de resoldre. Aziz, com vulguis.
3: Em sona molt aquesta dona, moltíssim.
2: Una antiga pacient, potser?
3: No, me'n recordaria.
2: Un antic amor?
3: En tot cas, molt antic.
2: Quants amors has tingut sense comptar la teva dona?
3: Oh, amors, amors, tres. I comptant la meva dona, tres, també.
1: Nous riures callats.
2: Farem que la Neus encara es pensarà que...
3: Tranquil, no pensarà res. Ja es veu que estàs fet merda.
2: Estic en estat de xoc, bàsicament. Encara no em puc creure...
3: No et pots creure? Què? Que ens morim? Que ens morirem? Tot anirà bé, em sents? La Rita es despertarà bé i vosaltres dos podreu continuar la vostra història on l'havíeu deixada.
1: El Biel mira el seu amic. Pausa.
2: I tu i la Berta?
3: Nosaltres també. Seguirem la nostra història on l'hem deixat.
2: No la comptes com un amor a la Berta?
3: Sí, esclar, és l'amor de la meva vida, però si segueix així, l'esborraré de la llista.
2: Com fa que no li dius a la Berta que l'estimes? A mi la Rita no hi havia dia que no m'ho digués 3 o 4 vegades. És molt, oi?
3: I tu a ella?
2: Em costa més. I també la fan pipar una mica que no li digui, però si m'ho pregunta, li dic que sí de seguida, que l'estimo.
3: Saps que m'ha vingut ganes de dir-li a la Berta quan m'ha preguntat si l'estimava? Que no s'imagina els esforços que he de fer per no odiar-la.
2: Has de fer molts esforços per no odiar-la?
3: Cap! L'odio i punt.
1: Nous riures muts, pausa...
3: L'odio mort perquè l'estimo. Tu que ets un home ja m'entens. Vull que em deixi en pau, no vull preguntetes. Estic ple de ràbia, t'ho dic seriosament. Si pogués, me n'aniria.
2: A on?
3: Anar-me'n de debò, dic.
2: Sí, ja t'he entès. Llàstima que no pots marxar.
3: Potser és la primavera, però estic ple de frustració i anhel, tot alhora. A dins hi porto un vell apagat i un adolescent ple d'hormones i conviuen fatal. Em moro de nostàlgia i d'anhel, Biel, i de ràbia, molta ràbia. No sé si després tornaria, però el cos ara em demana marxar.
2: I on aniries? Al Marroc?
3: On fos, lluny d'aquí, però sí m'agradaria fer un viatge al Marroc, encara que hi anem cada any amb la família. És un viatge que tinc pendent. Vols venir?
2: Si t'acompanyo, ja no hi aniràs sol.
3: Sol, vull dir, sense la família. Vols venir?
2: Esperem, no?
1: Molt bé. M'agrada com queda, eh? Després del silenci obligat que deixa la pregunta del Biel, la Neus, atenta Neus, que com a germana està molt intranquil·la, s'aixeca, es passeja una estona per la sala i llavors dirà el seu monòleg. D'acord, Neus?
5: M'he d'aixecar o puc dir-ho aquí asseguda?
1: Com vulguis, com vulguis. Avui l'important sobretot és la lectura, però si vols...
5: És que em fa vergonya aixecar-me i que em mireu.
6: No et mirarem.
3: No et mirarem.
2: No et mirarem, home.
5: No et mirarem.
1: Va, Neus, que ja portem uns dies per segons quines vergonyes. Però avui no cal que t'aixequis, si vols. Ja ho faràs quan comencem els assajos. Com vulguis. Som-hi.
4: Ets la millor, Neus.
5: Hola, bona nit, per dir alguna cosa. Jo sóc la Neus, la germana gran de la meva germana i la primera filla dels meus pares. Primera i gran. M'agraden les matemàtiques. El càlcul d'estructures és el meu fort. No sóc un zero, tot i que així és com em vaig sentir quan va néixer la meva germana. Un zero a l'esquerra. Una estructura per fer. Aquestes alçades crec més que per la meva gelosia que per les desatencions dels meus pares. I gran. M'hagués agradat que, ja que sóc la gran, no ser la gran també de mida. Però resulta que sí, que també sóc quatre talles més gran. No és un tema menor, aquest. De fet, és un tema major. Fer anys per mi vol dir somiar menys i engreixar-me més. En canvi, per la Rita és el contrari. Menjar menys i fantasiejar més. La fantasia l'ha duta fins aquí.
1: Bé, Neus, ara gires un segon el cap cap a la dona misteriosa, us feu una mirada còmplice i segueixes.
5: A ella vés a saber que la deu haver portat fins aquí. Però segur que no és aquí perquè sí. Seria massa que estigués aquí perquè sí. Algun paper ha de tenir a l'obra. Tots tenim un paper en aquesta obra. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa. No sé si insistim massa en això de grossa. Tampoc estic tan grossa.
1: No estàs grossa. Et sents grossa, que no és el mateix. És el contrast amb la Rita el que vols remarcar. Va, segueix, que ho estàs fent molt bé.
5: M'he perdut ara?
1: Sí, espera't. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa.
5: Gràcies. I aquest és el meu, el de germana gran i grossa. Moltes vegades ho he pensat, que si m'enamorés un altre cop, m'aprimaria. No diuen que perds la gana quan t'enamores? Em sembla que mai he perdut la gana, jo. Ni quan vaig conèixer el Tomàs. Al contrari, quina gana em va agafar de cop. En canvi, la meva germana, quan va conèixer el Biel, es va començar a aprimar i aprimar. I a casa li dèiem, "Estàs molt prima, Rita", i ella s'empipava. Fins que ens el va presentar. No és que estigués prima, estava enamorada. S'havia enamorat d'un cineasta. Pobra Rita. Si tornem a les mates, diria que jo sóc un conjunt finit i ella infinit. Sovint em diu que jo em conformo i ella no. No ho veig així, jo. Jo em conec. Sóc més grossa, però sé de què estic feta. Ella és més petita, més prima. El seu component principal és l'anhel, els somnis. Sé el que és un sistema no lineal. De fet, m'encanten. El caos dels comportaments complexos. Però la vida necessita estabilitat. Fins i tot m'agrada el pesat del meu home, encara que ell no em vulgui mirar. Les matemàtiques, en aquest cas la teoria dels jocs, m'ajuda a acceptar les parts enganyoses de la nostra relació. És així. Una parella, un matrimoni, germaneta meva, no és la fusió de dues ànimes. Un matrimoni requereix un càlcul d'estructures físiques, no metafísiques. Collons, si tothom ho sap. Dorms amb una persona que ronca i estira pets. Quant de mal ha fet el romanticisme. Pobra Rita, si sabés com l'estimo. Si sabés les ganes que tinc de tornar a parlar amb ella com quan érem petites. Esperarem. Tot anirà bé, Biel. La meva germana tenia moltes ganes de viure. Té, vaja. I les ganes són molt importants en aquesta equació, creu-me. De petita, la Rita era la nena més alegre del món. Suposo que t'ho ha explicat. Jo era l'antipàtica de la família i ella la simpàtica. Després se'ns va morir el pare i ja va ser una altra cosa. No ens assemblem en res, excepte en això. Les dues arrosseguem la nostàlgia del pare. Aziz, crec que el meu home necessita teràpia, no trobes?
3: Ai, des d'aquesta distància fa mal de dir.
5: No sap apartar-se del mòbil.
3: Mitja humanitat no sap apartar-se del mòbil.
5: Ja, però el Tomàs és com si tingués por de...
3: Por de què?
5: No ho sé. De mirar-me.
3: O de mirar-se.
5: Això també. Però a mi tampoc em vol mirar.
3: Costa molt mirar la pròpia dona al cap dels anys.
5: Tu tampoc la mires, la teva dona?
3: No. Si em creués amb ella pel carrer, segurament ni la veuria.
1: El Biel els fa gestos perquè abaixin la veu. Biel.
5: Tranquil, podríem parlar ben fort i no trauria el cap de la pantalla, aquest home.
2: Li deu fer por al món en general, no crec que siguis tu.
5: Exacte. Li fa por al món en general.
2: Ho deia en broma.
5: Jo no. Li fa por al món. En general i encara més en particular. No li podries fer teràpia, tu?
3: No, us conec massa ja, però n'hi podria buscar un, encara que és ell que hauria de voler.
5: Si no hi va ell, hi aniré jo.
3: Hi podeu anar tots dos.
5: Junts, vols dir?
3: O separats.
1: Perfecte, Neus. Ni te l'hem notada, la vergonya. Ara te'n tornes al teu seient i llavors tu, Tomàs, com si la proximitat de la dona t'incomodés, de fet, t'incomoda, deixes de mirar el mòbil i fas la teva passejada per la sala. Els matisos gestuals ja els farem, no pateixis. Però la teva passejada ha de correspondre al caràcter del teu personatge i, en part, si m'ho permets, de tu mateix. Sí. És a dir, un tio més aviat, i perdona'm, poca solta, asocial, que es mira tot el dia al mòbil i que amb prou feina se'n recorda de com es camina. És a dir, una cosa així... Perdó?
3: Quasi molt. Sí,
1: no, tampoc tant, no ens passem. Aziz. És a dir, jo penso més en una cosa així entre encarcarada i mecànica. I t'has de passejar prou estona per provocar una curiositat en els altres que t'acaben mirant. I llavors t'atures també davant del públic i llegeixes el teu monòleg.
4: Per tant, jo també m'he d'aixecar, no?
1: Tu mateix, no crec que et faci vergonya, tu.
4: Home, no em fa cap gràcia que em mireu mentre camino. Ningú s'ha fixat mai en mi. Sempre he tingut complex d'home invisible.
6: No m'ho crec, papa.
3: Sí. A mi em sembles un home molt divertit, Tomàs. Els homes divertits no són invisibles.
4: Gràcies, Aziz. És veritat. A la gent li fa gràcia el meu humor. Però això no treu que segueixi sent invisible.
1: No ets invisible, Tomàs, ni tan sols, imagina't. Ets invisible als ulls de la teva dona.
4: Això serà l'obra, perquè la vida real...
1: Tomàs, deixa't estar de la vida real. No existeix la vida real. Va, quan vulguis.
4: M'aixeco.
1: Tomàs, no passegis tant. Una estona i prou.
4: Quanta estona?
1: No sé, això ja ho assajarem. Ara estiguem per on hem d'estar, per la lectura. Va, para't davant del públic i digues el teu monòleg.
4: Hola, ja ho veieu, quin espectacle. La meva dona es pensa que quan miro el mòbil no m'assabento de res. Però m'assabento de tot. En realitat, faig servir el mòbil per saber què passa al meu voltant. S'equivoca, la Neus. No em fa por el món, ni en general ni en particular. Ni tan sols em fa por ella. El meu problema és que m'avorreixo. Ja des de petit. Suposo que per això miro tant el mòbil. És que el mòbil... No és que el mòbil em sembli molt divertit, però almenys em distreu més que la vida. I m'estalvia de mirar-me a mi mateix. Això és veritat. Quin horror mirar-se un mateix, oi? Em fa gràcia que la Neus em vulgui buscar un terapeuta. Potser té raó que necessito algú que m'ajudi. Però m'avorriria. En canvi, si anés amb la meva dona, no ens avorriríem, però ens acabaríem matant. Un terapeuta de parella deuen cobrar el doble com a mínim. Són cars els terapeutes, els bons. No sé si l'assís pel fet de ser marroquí, home. No em faria res anar-hi amb ell. Això sí, preferiria escoltar-lo jo a ell. M'agradaria. Com va ser la seva infància al Marroc, per exemple? Segur que no ho va tenir fàcil, però al mateix temps això li hauria servir d'estímul. En canvi, jo, massa mimat, fill únic, no sabria ni per on començar si li hagués d'explicar la meva infància. Però el meu pare, suposo. O per aquell dia al pati, quan el Núñez...
7: Núñez? No era Riba.
4: Em va obligar a jugar de porter. Jo no volia jugar de porter, però no em vaig atrevir a dur-li la contrària al Núñez. De vegades penso que si aquell dia li hagués plantat cara, les coses m'haurien anat d'una altra manera. Crec que no he fet altra cosa que obeir la vida. Quina ràbia! I ara sóc funcionari.
3: Ves quin quadro.
4: La meva cunyada, en canvi, és una altra història, pobrissona. A ella no li ha agradat mai obeir. Sempre la seva. L'admiro. Mai li ho he dit, però l'admiro. Si es desperta, li diré. A més, ell em distreu. No l'entenc, però em distreu. I el Biel també. Com a parella em distreuen. Ja es veu que no s'acaben d'entendre. Però s'agraden. I suposo que és això que em distreu. Aquesta mena de contradicció. Em sabria molt bé, molt de greu que ara això s'acabés. Vaja, no s'ha anat gaire bé, això. No vull dir que... No vull que s'acabi perquè em distreuen. De cap manera. No vull que s'acabi i punt. No vull que es mori la meva cunyada. No vull que es mori ningú, de fet. Ja ho hem dit. La meva dona és matemàtica i jo funcionari.
3: Tornem-hi.
4: Crec que encara ens entenem. Però ja fa molt que no ens agradem. No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona, clar.
3: Ah?
4: Bueno, no és cert, eh? No, parlem-ne. No és cert que m'agradi més la meva cunyada. M'agrada més la Neus.
3: Ah, arregla-ho.
7: T'agrada més aquesta Neus, però no la teva dona. La teva dona ja fa molt que no t'agrada.
4: La Neus és la meva dona. No vull que m'agradi més la meva cunyada.
7: D'acord, no sé si t'entenc, però em prenc nota. Segueix.
4: No revelaré res. M'agrada més la meva cunyada que la meva dona. Almenys ella l'entenc. Bé, no l'entenc gens. Però em distreu, ja ho he dit. El Biel també em distreu. Tot i que ell encara l'entenc menys. Fa cinema, diu. I si ho diu és que el deu fer. Crec que li fa cosa ser cineasta. Clar, que si jo fes les pel·lis que fa, potser també em faria cosa. Un dia, mentre la Neus era al gimnàs, vaig intentar veure una de les seves pel·lis. Vaig quedar petrificat. Teòricament era una cosa molt poètica i elevada i tal. Però de cop em va agafar un atac de riure. Que valent, vaig pensar, mentre no podia parar de riure. S'ha de ser valent per fer aquest tipus de cinema, vull dir. És curiós que ell em distregui tant i les seves pel·lis em semblin tan avorrides. Hi ha d'haver alguna cosa que deu fallar. Disculpeu, eh? Ric, però no tinc ganes de riure. Em sap molt de greu el que ha passat. Estic consternat i l'únic que espero és que tot torni a ser com abans. Mentrestant, em quedaré aquí el temps que faci falta. Per això sóc funcionari.
7: Perfecte, Tomàs. Ja he vist que això de quina ràbia t'ho has tret de la màniga. Però queda bé, eh? Com a monologuista li faries la competència a l'Aziz.
3: Perdó, Aziz.
7: I el mateix Woody Allen. És evident que la gent riurà molt amb tu.
3: Ja, aquí hem rigut tots.
7: El cunyat sempre fa riure. I això li va molt bé a l'obra per descarregar-la de tensió. Va, continuo, seguim. Llegeixo. En aquests moments entren a la sala dos personatges nous. El tiet, un home gran. Jo faré de tiet. I una noia jove, la Júlia. El tiet Enric i la Júlia. La Júlia és la filla de la Neus i el Tomàs. Els dos estan molt afectats. La Júlia té els ulls plorosos. La Neus i el Biel s'aixequen i van a saludar-lo. es mitjabracen. El Tomàs també, una mica més endarrerit. Més endarrerit encara, l'Asís també s'espera que el Biel faci les presentacions. Començo jo, eh? Ara saludant l'Asís. Mm. Encantat, Asís. Jo vaig conèixer un Asís. Psicòleg, marroquí d'origen. Van fer teràpia 3 o 4 anys. Van fer bona feina. El Biel llança una mirada interrogativa a l'Asís.
3: Ah, sí? Quina casualitat, perquè jo també sóc psicòleg.
5: Ostres, sí que és casualitat.
7: Després que el tiet Enric i la Júlia busquin dos seients a prop de la Neus i el Tomàs, l'Asís i el Biel se'n tornen a seure junts. Continuem. Biel, et toca.
2: L'Asís del tiet és tu, no?
3: Em temo que sí.
2: Que fort. Que fort que no t'hagi reconegut.
3: Quan faig teràpia em poso una careta. Saps d'aquelles caretes que duien de nens amb una goma i dos forats als ulls i un nas per respirar? Sí, molt fort. Per un moment he pensat que feia comèdia, perquè amb els pacients tenim el pacte tàcit de dissimular quan ens trobem fora de la consulta. Però crec que no m'ha reconegut.
2: Està molt despistat últimament el tiet. Suposo que hi fa el context de l'hospital, també.
3: I 3 anys de teràpia. I té raó, van fer bona feina. No us explica res a vosaltres en els àpats familiars.
2: De què?
3: De la seva vida.
2: Poca cosa. Batalletes, què en saps tu?
3: No explico mai res de cap pacient, norma sagrada. Però t'he de dir que estava ple de ràbia. I jo li vaig
7: treure. Assís, un moment. Ja afegirem o traurem el que faci falta. De moment, tu dedica't a llegir el que diu el text.
3: El Tomàs també s'ha inventat coses i li has dit molt bé.
7: Va, prou. Doncs que serveixi per tots a partir d'ara. Deixem la collita pròpia per un altre moment. Biel, acaba la conversa.
2: Va, no siguis ranci.
3: Sí, ho és.
7: Pausa. L'Asís es limita a callar. No explica res. Res de la ràbia ni de res. Pausa més llarga que les altres. I ara és quan jo dic fent de tiet. De vegades tinc la sensació que m'he passat la vida en una sala d'espera. No em mireu així. Només és una sensació. Mm. En aquests moments, l'Asís s'aixeca. I conscient que la dona del llibre l'està mirant, s'encamina cap al tiet i li posa una mà afectuosa a l'espatlla.
3: Tiet, és normal, això. En una sala d'espera, l'espera es fa tan conscient que tot d'una et pot fer l'efecte que t'has passat la vida esperant. Quin sabiendo que estic fet, paio?
7: Asís! Si us plau!
3: Què passa?
6: Esperant què?
3: Cony, doncs cadascú té la seva espera. No esperes res, tu?
6: Prefereixo anar-ho a buscar.
3: Però primer has de saber el que vols, no?
6: Ja ho sé.
5: Quina sort, filla. I què vols?
6: No, volia dir que jo ja sé que primer has de saber el que vols. Més que el que vull, ara mateix sé el que no vull.
4: I què no vols, filla?
6: Tenir amos com tu.
4: Els teus amos són pitjor que els meus, perquè no saps ni qui són. En canvi, els meus tenen noms i cognoms i de vegades fem el cafè junts i tot.
3: Però si no saps què vols, on ho aniràs a buscar?
6: Diguéssim que em moc en direcció contrària al que no vull. I així, descartant. No sé si m'explico.
4: Deu cansar molt, això.
6: Ai, estar quiet sí que cansa, papa. Esperant tot el dia, vés a saber què.
5: Doncs jo fa molts anys que no espero res. I també cansa.
4: Algun dia has esperat alguna cosa, tu?
5: A tu t'esperava, fa molts anys. A la sortida de l'institut.
4: De quin institut? Ah, sí, l'institut. Duies trenes.
5: Duia trenes.
4: Ens separava la distància perfecta, llavors.
5: I vostè, tiet?
7: Què?
5: Què espera?
7: Què vols que et digui? Que espero la mort? Doncs no t'ho diré.
5: I ara? No volia pas que em diguessis això, tiet.
7: No t'ho dic, no. Ara mateix l'únic que espero és que la teva germana es desperti.
5: Jo també, tiet.
7: Molt bé, molt bé. Crec que ens està quedant molt bé, ho dic sincerament. Com a grup, resulteu del tot versemblants.
3: Bueno, si ho dius tu.
7: Sí.
3: Menys mal.
7: Creu-me. I em costa dir aquestes coses, eh?
3: Ja.
7: Sí que és cert.
3: Val.
7: I amb els assajos resultareu versemblants també com a família. I vosaltres dos com a amics.
3: Va.
7: Insisteixo, no es tracta que us llueu individualment, sinó com a grup. De vegades, quan en certes obres els actors principals destaquen molt més que els secundaris, l'obra se'n ressent. No sé, heu vist l'Oncle Vania del Chekhov?
6: Sí.
3: No.
7: No? No, sí, no els hauries de veure. Bueno. Cada personatge té la mateixa importància, no hi ha secundaris. Okay. Hi ha personatges que tenen menys paper que d'altres, però tots són importants.
6: Jo el que veig és que l'Aziz té una falla de protagonisme que no tenim els altres.
3: Júlia, això està tan com molt baix.
4: Tranquil, tranquil, Aziz. Ara, quan digui el seu monòleg, veurem quin afany té ella.
6: Mira.
7: Júlia, però això és propi del personatge, no de l'Aziz. Has de pensar qui és l'Aziz.
6: I qui és l'Aziz?
7: Aziz, et pregunten qui ets.
3: Qui, jo o el personatge que interpreto? Estic atabalat.
7: El personatge que interpretes?
3: És un psicòleg català amb complex de marroquí i ple de ràbia.
6: I tu qui ets?
3: Jo sóc un marroquí amb complex de psicòleg i ple de ràbia, també.
7: Júlia, t'ha quedat clar qui és l'Aziz?
6: Jo no el veig gaire complexat, l'Aziz, eh? Si només aviat una mica arrogant.
4: És una façana. A mi em sembla més aviat un home desesperat.
3: És veritat, sóc un home desesperat i arrogant. Què passa?
7: Va, seguim. La Neus diu, jo també, tiet. Júlia?
6: Bona nit a tothom. Encara no em crec d'estar aquí. No em crec que la meva tieta hagi patit una aturada cardíaca i que ara ens toqui esperar-nos. No sé si ho suportaré. Estic angoixada. Mentre venia amb el tiet cap a l'hospital, pensava que tant de bo fos ell qui estigués a la UCI i no la tieta. De petita m'havien explicat que primer van els vells i no sé per què m'ho vaig creure. De fet, em vaig creure tantes coses de petita. Com és que no se suïciden els vells? Els vells o les velles?
7: Com?
6: El meu personatge no diria els vells, sinó els vells i les velles.
7: I tu què diries?
6: Doncs jo també, els vells i les velles.
7: És tu mateixa, sí, segueix. Mal.
6: Sí, no mireu així. M'ho pregunto sovint. No crec que hi hagi res pitjor que fer-se vell o vella. Em sap greu parlar així, però des que vaig complir els 30 és un pensament recurrent. Soc tan conscient de la meva joventut insultant? Aquesta és la paraula que fa servir el meu pare. Insultant. Com soc conscient que no em podré parar aquí, que algun dia jo també seré vella? No m'imagino de vella. Abans espero suïcidar-me. Jo crec que els vells o les velles no se suïciden perquè d'alguna manera encara esperen. Deu ser per això que no ens suïcidem tots plegats, perquè fem de la mínima espera una forma d'esperança. Jo mateixa, què espero? Avui l'únic que espero és que la meva tieta es desperti. Me l'estimo molt, la meva tieta, però abans d'aquesta nit esperava tantes coses. Trobar parella, trobar una feina millor, pis a Barcelona... No, tot això no ho espero. Tot això més aviat em fa por. De vegades em dic, i si em prenc una capsa sencera d'ibuprofens? I si em tiro des d'un terrat? Quan aquesta nit m'ha trucat la mare per dir-me què havia passat, de seguida he pensat que només li podia haver passat a la tieta una cosa així. Em sembla que no he conegut mai una persona que estimi com ella. La teva tieta és una romàntica, una somiatruïtes, sempre diu la mare, com per riure-se'n. Li fa ràbia. A mi no em fa ràbia, però entenc que és d'un altre món la seva forma d'estimar. Íntimament, menyspreu les dones que s'enamoren d'un home d'aquesta manera. I no, no és per por que a mi també em pugui passar. A mi no em passarà mai. Quan ens va presentar el Biel, tots vam sentir el perill que amenaçava la tieta. I no per ell, sinó per ella. Se n'havia enamorat de debò. Per ell també. Era impossible que algú com ell pogués estar a l'alçada de la tieta. No podia anar bé. Això ja ho vam veure tots el primer dia. Un cineasta. Ens hagués dit que era astronauta i ens hauria fet el mateix efecte. Ningú va pel món dient que és cineasta i les seves pel·lícules no les coneix ningú. Diuen que li fa vergonya dir-ho, però sempre ho acaba dient. T'amagues, t'inventes una altra cosa. I de què viu, vull dir... Ai, perdoneu, no el vull criticar perquè ens va caure bé. A mi em cau especialment bé. Però quan el vaig veure, de seguida vaig tenir clar que és un home que folla bé i prou. I no et pots enamorar d'un home que folla bé i prou. Tot i que moltes amigues aquí em contradirien. No, jo no m'he enamorat mai de cap home que follés bé i prou. Ni tan sols de cap home. Disculpeu, estic nerviosa. L'enamorament deu ser com aquest moment d'espera. Esperes que tot vagi bé, però íntimament saps que tot anirà malament. Perquè qui se suposa que ha de pagar les factures quan t'enamores d'algú com el Biel? La vida és cara. I més a Barcelona. Triar malament és asfixiar-se. Per fer-me enfadar, de vegades la meva mare em diu també que sóc una somiatruites com la tieta. Però no és veritat. Toco massa de peus a terra, jo. Sempre estic pensant en qui paga les factures i molt em temo que el cor de la meva tieta ha dit prou precisament per això mateix. Massa factures. Disculpeu, estic nerviosa. No sé què faig parlant de factures una nit com aquesta. No parlo de factures, sinó del cor. A un home com el Biel se l'ha d'estimar amb el cony, mai amb el cor. Només se l'ha de trucar quan et pica la figa. Després cadascú a casa seva. La tieta no ho sap fer, això. De fet, sempre em retreu que les joves d'ara només follem amb el cony. Ella folla amb el cor. És terrible. Ho fa amb el cony i amb el cor. I, és clar, el cony truca al Biel i el cor al 112. Vull que es desperti per dir-li tot això. Ho veig claríssim. M'agradaria salvar-la del Biel.
7: Tot això hi posa, Júlia?
6: No. Tot allò del cony m'ho acabo d'inventar, m'ha sortit sol.
7: Ja, ha sortit ben bé.
6: Ben bé.
3: De la flor.
5: De debò només folles amb el cony, tu?
6: Tu no, Neus? Mira, menys amb el cor, jo follo amb tot el que puc.
3: Déu-n'hi-do, Júlia.
6: Tu no, Sis?
3: A mi em costa molt follar amb el cony.
7: Si us plau, centrem-nos. Bueno. Com sou, eh? Ja fem bé de representar un drama i no una comèdia, perquè sou terribles. Júlia, Júlia, ja l'acabarem de rodonir el teu monòleg, però la teva intervenció hauria de ser d'impacte, i crec que ho serà, després de tot això del cony. Pots estar tranquil·la. Ara et gires cap al Biel, com per demanar-li disculpes per tot el que li has dit d'ell, i finalment te'n tornes al teu lloc. Mentre la Júlia se'n torna al seu lloc, l'Aziz, quasi com una manera de clocar-li l'ull, li diu...
3: Empatats.
7: Ara vindria una pausa fins que els dos amics tornen a parlar. Aziz, quan vulguis.
3: S'ha quedat tan ample.
2: Ja hi estem acostumats.
3: Ara toca tu.
2: El què?
3: El monòleg.
2: I què dic?
3: El que vulguis, defensa't.
2: És que no vull dir res, ni em vull defensar.
3: Tu surt quan vegis a la gent, ja se t'acudirà alguna cosa.
2: Al contrari, sempre m'ha fet molta cosa parlar en públic. Em quedaré mut.
3: Imagina que has de presentar una pel·lícula de les teves.
2: És que mai no ve ningú, em quedaré mut avui.
3: Doncs queda't mut, fa molta impressió veure un actor que no se'n recorda del text.
2: Si almenys tingués text... No sé què dir.
3: Molt bé.
2: Quina pena.
3: Què dius, si ha estat brutal?
2: Estic desesperat. Des de fa anys sóc un home desesperat.
3: Sempre et dic que hauries de fer teràpia. Un silenci pot tenir molta força, però a tu et convé trobar les paraules. Quan la Rita surti d'aquesta, has de fer teràpia.
2: Faré el que sigui, si se'n surt. No puc deixar de pensar que el cor se li ha parat per la meva manca de fe.
3: Sé que no penses de debò, però no crec que vagis molt desencaminat. El cor se li ha parat per obligar-te a reaccionar. El cor que s'ha d'activar no és només el seu, sinó que és el teu.
2: Aquesta mena de coses els dius als pacients?
3: De vegades pitjor, però bàsicament callo.
7: Molt bé, seguim. Ara vindria una nova pausa i llavors tu, Aziz, tornes a mirar distretament la dona misteriosa i tu, Biel, dius...
2: És bonica.
3: Molt, moltíssim.
7: Molt, moltíssim, no, Aziz. Molt i prou.
3: Molt.
2: Té un misteri. Fa l'espera més amable.
3: Nosaltres també li fem l'espera més amable a ella.
2: Sobretot tu.
3: Què deu esperar a ella?
2: No sé. Pregunta-li.
3: Li pregunto?
2: Te'n mors de ganes, des de fa estona.
3: No és cert.
2: No de preguntar-li, sinó de trobar una excusa per parlar amb ella. Ara en tens una de perfecta.
3: Quina?
2: Preguntar-li què espera.
3: I què li dic?
2: Digue-li, perdona, no vull ser indiscret, però em preguntava què estàs esperant.
6: Cal tot això?
7: El què?
6: Aquesta conversa de mascles parlant de la dona misteriosa. Ho trobo d'un mal gust.
3: Què et molesta, Júlia, que no parlem de tu?
6: A veure, la companya del Biel acaba de patir una aturada cardíaca. No sé si té gaire lògica que hagin d'estar fent brometes.
8: Júlia, és una obra de teatre.
6: Sí, i què? No pot semblar igualment de mal gust?
7: Júlia, puc estar d'acord, i de fet ho estic, que potser no és una conversa gaire apropiada, donades les circumstàncies. Però, en tot cas, és una conversa secreta entre dos amics. Els homes són així. No tenen cap obligació de ser políticament correctes, vull dir, perquè teòricament ningú el sent, m'explico.
6: Però si el sentim.
7: Bé, però no podem fer que una conversa secreta tingui els mateixos ingredients que una conversa dita en un espai públic.
5: A mi m'encanten les converses secretes.
7: Molt bé. On érem? Ah, sí. Vosaltres dos, Aziz i Biel, esteu rient per sota el nas. Tu, Biel, li demanes a l'Aziz de baixar els riures. Et toca a tu, Aziz. Tranquil, ningú s'ofendrà.
3: Tranquil, ningú s'ofendrà si ens veu riure. Però algun lloc ha de sortir l'atenció. Jo, des de fa una estona, tinc unes ganes boies de follar, per exemple. Aquest tipus de situacions sempre em foten calent. Buscaria el primer lavabo que trobés i dale. Follar amb aquest silenci d'hospital que ens envolta ha de ser massa. Un combat a vida o mort, paret per paret, amb intensius.
2: Amb qui? Amb ella, per exemple? Amb la dona misteriosa?
3: M'atrau molt.
7: Aziz, dedica't a llegir el que diu el text.
3: És que m'atrau molt, coi.
7: Sisplau.
3: Quasi que m'és igual, amb la Neus, amb la Júlia, amb el cunyat, amb el tiet, amb tu, sense manies. Però si fos amb ella, millor, sí. I no em miris així.
2: No et miro de cap manera, xec.
7: Molt bé, nois, molt bé. I ara ve el moment que tu, Aziz, fas una pausa llarga i de cop i volta t'aixeques, t'acostes a la dona misteriosa amb tota la prudència del món, i li dius el que li dius.
3: Disculpa, abans no me n'havia adonat que llegies.
5: No passa res.
3: Quan he vist tota aquesta gent, m'ha semblat que era educat explicar-te què hi fem aquí.
5: Esclar.
3: Ja que ells també fan l'esforç d'esperar-se.
5: Que ho entenc, que no passa res.
3: Disculpa l'atreviment novament, però em deixes preguntar-te per quina raó estàs aquí?
5: Pregunta.
3: Què hi fas aquí? Què esperes, vull dir?
5: T'espero a tu. Encara no m'has reconegut?
3: No. Li deia al meu amic que em sones, però no sé de què. Qui ets?
5: No.
3: M'enredes, oi?
5: No.
3: Si t'hagués vist abans, me'n recordaria de tu.
5: Han passat molts anys.
3: On?
5: Si no em reconeixes, no et mereixes que et digui qui sóc. Per cert, no et costaria dir a la teva dona que l'estimes de tant en tant, encara que sigui mentida.
3: No és mentida. L'estimo molt.
5: I l'odies.
3: Amb tota l'ànima, però també l'estimo amb tota l'ànima.
5: I per què no li dius?
3: Suposo que he perdut el costum o l'impuls. Per mi, de jove, dir t'estimo era sinònim de...
5: Ai, no segueixi, sisplau. El que vas a dir-me fa massa mal, i ja m'ho has dit al primer acte.
3: Qui ets?
7: Atenció, ella se'l queda mirant fins que finalment es treu la perruca i revela la seva identitat. És la seva dona.
3: Moca, un déu.
7: Sí. La perplexitat deixa uns segons mut a l'Aziz, per tant, mut, Aziz, fins que amb un fil de veu diu...
3: Berta.
5: Quina sorpresa, oi?
4: Quin ensurt més aviat.
3: És el que he pensat jo.
4: Que al final la dona misteriosa sigui la pròpia dona és d'una crueltat sense parangó.
6: S'ho té ben merescut, Aziz, després de tot el que ha arribat a dir.
5: Ai, filla meva, es nota que ets d'una altra generació. Oh. És una mala jugada, pobre Aziz.
2: Una molt mala jugada, però no sé com ens ho farem per seguir amb l'obra després d'aquest cop d'efecte.
7: Què vols dir, Biel?
2: No ho sé. No podríem fer que revelés més tard la identitat de la dona misteriosa. Vull dir, no al primer acte, sinó més endavant. A mi, que ella li pari una trampa... No sé, em sembla molt divertit, però ara que ha aconseguit que l'Aziz es torni a sentir atret per ella, no sé, es podria estirar l'enigma almenys fins més tard.
4: Fins que s'ho facin al lavabo, oi?
2: Això seria massa. Molt millor que demanar que li digui que l'estima. Un matrimoni mort, tornant a cardar com els primers temps.
3: Hòstia, quina èpica, no?
6: Però ella sí que sap qui és ell. És ell qui ha perdut les ganes i tot.
4: I què? L'important és que gràcies a una simple perruca ja les ha recuperades.
6: No és creïble.
4: Clar que no és creïble, clar que no és creïble. Si no, ja fa anys que li hagués comprat una perruca a la meva dona. Però estem fent teatre, no?
3: Estem fent teatre.
2: Com està previst que segueixi l'obra?
7: No ho sé, n'he de parlar amb l'autor.
2: No hauria d'estar aquí, l'autor, per veure com queda?
7: Acabem de començar. Ja li diré que vingui, però està molt enfeinat. Fa molts grups de teràpia i no donar l'abast. Però sí, jo veig que tens raó. Si amaguem la identitat de la dona misteriosa fins més tard, tot i que l'espera és una altra.
5: Quina és l'espera?
8: Disculpeu que us interrompi, però m'han dit que el taller de teatre terapèutic és aquí.
7: Sí, sí, és aquí.
8: És que fa temps que em volia apuntar, però se'm va passar. No sé si encara hi sóc a temps d'incorporar-me.
7: Ostres. Em sap greu, però és que ja portem diverses sessions i hem preparat una obra amb el número de personatges ajustat als que som aquí.
8: Llàstima, em feia il·lusió i, a més, em convé molt.
7: Llàstima, sí, però és que és un taller que no es pot començar a mig fer, perquè hi ha tot un aprenentatge previ, un coneixement progressiu de l'altre. D'aquí dos trimestres en farem un altre.
8: Fins d'aquí dos trimestres? Estic molt impacient i serà el mateix?
7: Sí, sí, idèntic, per això no pateixis. Taller de teatre terapèutic, la representació d'un mateix a partir de l'altre.
8: Us està agradant?
6: Sí.
5: A mi molt.
8: I us va bé? Us està servint, vull dir?
4: I tant que ens serveix, no ho veus? Cada cop ens coneixem més i ens estem fent més amics. Jo, per exemple, em portava molt malament amb la dona, amb la meva dona, i ja estic a punt de reconciliar-me. La Sis buscava una dona i quasi ja l'ha trobada.
3: I tant, que l'he trobat.
7: Tu perdona, ni cas, però ja veus que sí, que els va bé.
8: Quina enveja que em feu.
7: De seguida en farem una altra dona.
8: Ja, però és que estic impacient. Des de fa temps que m'estic adonant que no resoldré els meus conflictes fins que no sigui capaç de representar-me a mi mateixa.
4: No et pensis que nosaltres estiguem resolent gran cosa,
6: No, però ens ho estem passant molt bé, això sí.
4: Això sí. Enric, per què no li deixes? No la deixes que s'hi afegeixi? Tampoc estem fent un taller de fang. Vull dir que els aprenentatges previs són relatius. Jo no tinc cap problema en què vingui.
5: Home, però no podria actuar, l'obra ja està...
7: Clar, Neus, aquest és el problema, que tots els papers ja estan donats.
3: Podria fer de Rita encara que estigui morta. No heu tingut aquesta sensació quan l'heu vista per la porta?
5: Quina sensació?
3: Que cony que era ella?
7: La Rita, t'ho explico, és la companya del Biel. Uh-huh. El Biel és ell, allà al final.
5: Hola.
7: I no està morta, la Rita, vull dir. Està viva. Ah. El que passa és que ha patit una aturada cardíaca i ni el Biel ni la seva família, que són tots aquests altres, saben si es despertarà.
8: Ostres, em sap greu.
7: La seva companya a l'obra de teatre, eh? El Biel l'acompanyen... Mira, te'ls indico. La Neus, que és la germana de la Rita, el Tomàs, que és el cunyat, la Júlia, la neboda, jo, que faig de tiet, l'Asis, que és l'amic del Biel i psicòleg d'origen marroquí.
3: Però jo sóc marroquí d'origen i final, i no sóc psicòleg.
8: I ella?
7: Ah, ella és la dona misteriosa. Però quan has arribat se'ns acaba de revelar que en realitat és la dona de l'Asís, la Berta. L'obra comença amb una sala d'espera i va justament d'això, sobre l'espera. L'espera en el sentit més universal.
8: Ostres, l'espera, aquest és el meu tema.
5: Es veu que és el de tots, però no ho sabíem.
4: Sobre l'espera i també sobre la ràbia. Teòricament, estem tots plens de ràbia. No sé com vas de ràbia, tu.
8: Ràbia... jo més aviat estic plena d'amor.
4: I per què et vols apuntar, doncs?
2: Perquè ningú te'l vol, l'amor.
8: El què?
2: Tot aquest amor.
8: Home, tant com ningú.
2: No anem bé. Si no estàs plena de ràbia, no pots fer el taller.
6: Ai, no li facis cas, aquest. Està amargat perquè fa cine per ningú.
8: Ets director de cine?
2: A l'obra només.
6: I a la vida real també. Va, no l'enredis.
8: Quines pel·lícules has fet?
2: És igual, de veritat, en sèrio. Tira.
5: Podria fer de públic. Perdona, com et dius?
8: Conxita, però em podeu dir Rita.
3: Ah, Conxita.
6: Enric, deixa-la que es quedi.
1: Però és que no podrà fer de Rita, perquè no està previst que es desperti.
6: Ah, llavors sí que s'ha acabat morint, la Rita.
9: Com tothom, filla.
5: Quina obra més pessimista, no? Així, tota aquesta espera no haurà servit de res?
1: És que us ha de servir a vosaltres, no als personatges.
6: Nosaltres som els personatges. No es pot acabar morint.
1: Em sap greu.
8: I a mi, si he d'estar quieta en un llit, no em fa res. Només el fet de ser dalt d'un escenari ja em fa molta impressió.
2: Enric, deixa-la que es quedi. Una morta plena d'amor.
1: És que crec que no estava previst ni que sortís a escena.
9: És igual, Enric. Nosaltres ens adaptem. Si fóssim un grup de teatre professional, encara.
2: Clar.
9: Però hem vingut a fer teràpia i no li negarem la teràpia a una persona que la necessita tant.
5: Enric, busca l'autor i parla amb ell. Segur que pot escriure alguna escena per ella.
1: D'acord, doncs potser buscaré l'autor perquè li escrigui una escena.
10: Final del quart acte. Però és el final? Cinquè acte.
1: A poc es va encenent novament l'escenari. Veiem la nouvinguda, molt quieta, a la vora de l'escenari de cara al públic. Darrere seu, sota una llum blanca, una sala de vetlles. Un taüt obert, molt bonic, sobre una petita tarima. A la sala contigua, el grup assegut en cadires. El Biel i l'Asís. La Júlia, la Neus i el Tomàs. El tiet. Una mica més enllà, la dona misteriosa, sense perruca, llegint Anna Karenina. És el moment del monòleg de la nouvinguda i l'anirà dient mentre s'encamina cap al taüt.
11: Ja ho veieu. Al final m'han deixat participar del taller. El conductor va buscar l'autor i m'ha escrit aquest monòleg. Estic molt agraïda. No ho he dit per dir que em feia molta il·lusió participar-hi, ni que ser dalt d'un escenari m'impressioni tant. Impressiona, i molt. Una catarsi. La necessitava després de patir una aturada cardíaca. I ja que al final, com podeu endevinar, no em despertaré, que almenys jo també pugui dir la meva. Em sap greu no despertar-me. La vida és molt bonica, però l'autor ho vol així. Al final va venir i ens ho va intentar explicar. Alguns li vam discutir. No podíem fer una obra per als familiars i amics i que acabés tan malament. Però els seus arguments és que no pots fer una obra sobre l'espera i que acabi bé. Al final de la vida, diu, sempre hi ha la mort. I per tant, el problema no és que ens haguem de morir, sinó que ens passem la vida esperant l'inevitable. Penélope esperava Ulisses, i al final, Ulisses torna. Però ja no és aquell jove fort i bonic, sinó un vell xacrós. I llavors el problema el té ella, per haver-lo esperat. Crec que l'autor ha volgut fer una obra amb una moralina amagada. Per què passar-nos la vida esperant si al final... És curiós. Ara fa uns 2 anys que vaig conèixer el Biel. Vaig tenir justament la sensació que portava tota la vida esperant-lo. La primera mirada, la complicitat immediata. Això quasi sempre és un miratge que es desfà al mateix moment, però amb en Biel va ser arribar a casa i adonar-me'n que ja no me'l podia treure del cap. Imagineu-vos, en quasi 50 anys, amb una vida feta amb un altre home. Al principi vaig maleir la meva mala sort. Per què m'havia d'enamorar a la meva edat quan tot semblava tan tranquil? Van venir no sé quantes nits d'insomni. No em sentia preparada per a una doble vida, però tampoc em sentia preparada per explicar-li al meu marit el que m'estava passant. Vaig combinar les nits d'insomni amb unes quantes tardes d'hotel amb en Biel, per conèixer-nos. Això va provocar noves nits d'insomni i noves tardes d'hotel. Fins que al final, com que tampoc sóc rica i em trobava molt malament, ho vaig confessar tot. La reacció del meu exhome us l'estalvio, perquè l'obra tampoc va d'això. Només us diré que la ràbia encara li dura. No. Us explicaré la reacció d'en Biel. Es van dur les mans al cap. Tan bé que estaven com amants, em va venir a dir sense dir-m'ho. Ell potser sí, però jo no estava bé com amant i prou. Volia estar amb ell sempre. Però tu m'has vist bé, em deia ell. Sóc un home sense atributs, faig cine, però les meves pel·lis ningú les va veure. Ni jo m'atreveixo a mirar-les, em deia. Tinc por de la vida, de la mort, de les meves pel·lícules. Ara no em facis tenir por de tu, també. De converses d'aquestes en vam tenir les que vulgueu. Era molt divertit, en Biel. Sense el seu humor no me n'hauria enamorat com ho vaig fer. Per tranquil·litzar-lo li vaig dir que no passava res. Vaig mirar les seves pel·lícules i, tot i que vaig entendre que ningú les anés a veure, a mi em van agradar. Li vaig dir i el vaig fer feliç. Vam anar a viure junts. En Biel és un desastre, és cert, però no és veritat que no tingui atributs. Em feia el sopar i em feia riure. A la nit ens asseiem al sofà i miràvem pel·lis que triava ell, iranianes,

0: A mi em sortia sol. Ho sé. Potser alguns hi veureu una forma d'egoisme per part meva. Com diuen, l'important és estimar, no que t'estimin. És veritat. Però jo necessitava notar que m'estimava. Hi havia moments que no ho notava. No vull establir una relació de causa-efecte amb el que em va passar. No van ser les factures, això segur. El que passava és que el meu cor bategava com un cor jove al seu costat. Però també tenia ensurts, premonicions que tenien forma de tristesa. I vés a saber què hagués trobat darrere d'aquestes premonicions. Altres dones? Sempre hi ha altres dones. No sé quina mena de veritat volia del Biel. De vegades penso que el cor se'm va parar per obligar-lo a fer un gest cap a mi. I el va fer. Es va esverar. Va trucar al 112. Em va començar a fer el massatge cardíac. Em va començar a dir: sisplau, Rita, no te'n vagis, sisplau, no te'n vagis. I no me'n vaig anar. No de moment. Va arribar l'ambulància. Em van reactivar el cor. I mentre m'enfilaven a la llitera, vaig començar a sentir que em deia: t'estimo. T'estimo, t'estimo, t'estimo, anava dient. Vaig comptar més de 30 t'estimos seguits. I és mala pata. Vull dir, haver-te de morir perquè el teu amor et digui t'estimo i no poder contestar. I ara no poder-me despertar perquè m'ho torni a dir. I jo per dir-li que ja prou, que ja l'he sentit. Ara, quan m'estiri el taüt, no crec que pugui fer de morta plena d'amor. Estic plena de ràbia, en realitat. Inesperadament, aquest taller, l'obra que representem, m'ha despertat una ràbia que no sabia que tenia dins meu. A vosaltres no? M'ha tret l'amor que duia i l'ha substituït per aquesta ràbia. No crec que ho noteu, que estic tan plena de ràbia perquè simplement m'estiraré i em quedaré quieta. Però hauré de fer un esforç terrible i dissimular. No només que em sento viva com poques vegades, sinó que ho diu amb un odi almenys tan fort com l'amor que em va matar.
1: La Rita entra al taüt, s'ajup, s'acomiada del públic, de la vida. Un llarg silenci. A l'habitació del costat, els personatges de l'obra asseguts amb el cap cot. El seu posat és de seguir esperant, però l'espera ara té un altre sentit que al principi. La Rita s'ha mort. S'han quedat sols amb la seva espera. Al cap d'una estona, el Biel s'aixeca, entra a l'habitació on hi ha el taüt i s'acomiada de la Rita.
2: No en sents, no?
0: No, però digues.
2: Confiava que et despertaries. Volia dir-te que t'estimo i que em sentissis. Volia entregar-me a tu, viva. No em vull entregar a una morta. No sé si em sents ara, però igualment t'ho dic. T'estimo. Em sap greu el mal que t'he fet.
1: Mentrestant, a l'altra sala, l'Aziz també s'aixeca i canvia de lloc per acostar-se a la dona misteriosa. S'asseu al seu costat. A l'obra representen marit i muller, però han fet el paper de dos desconeguts que s'atrauen. Ella tanca el llibre. Li fa un petó. Es queden junts. No sabem si com a marit i muller o com a amants. Després de dir-li l'últim adéu a la Rita, el Biel surt de la sala de vetlles, creua la sala d'espera i s'acosta a l'Aziz. Quan el veu, la dona misteriosa s'aixeca i amb un gest de tendresa cap al Biel deixa sols els dos amics.
2: Ja està.
3: Sí, ja està.
2: Crec que me'n vaig.
3: On?
2: Encara vols fer el viatge al Marroc? Ara ja t'hi puc acompanyar.
3: No puc, ja ho saps.
2: Què hi tens al Marroc?
3: Amics d'infància, un parell de tietes, una àvia molt velleta, la mare del meu pare.
2: On viuen?
3: Les vols anar a veure?
2: Se'n recordaran de tu si els dic que vinc de part teva?

0: Ru, Yazir, Set, Benicidel, Nador, el Marroc, Àfrica, el món amb prou feines.
1: És un poblet de mal amor, com podia ser la Mossara. Però aquí viu la meva tieta Tlaimas, la germana gran del meu pare, amb el meu tiet Mimun. Se'n cuiden de la iaia. Si hi vas, te'ls trobaràs els tres, segur. I amb una mica de sort aquell dia també hi seran la Hlam i la Saïda, les meves cosines. La Saïda és molt bonica, però es tapa molt quan hi ha estranys. Les altres porten vel i prou. És possible que hi trobis també la Farida, l'Aixa, la Mal, cosines, filles del tiet Hanafi, que sovint visiten la seva àvia. La tieta Tlaimas és una cuinera extraordinària. Si els dius que vens de part meva, t'obligaran a quedar-te a dinar.
0: Quantes dones?
1: El Marroc secret és de les dones. Però no et facis il·lusions.
0: Amb què parlen?
1: Amb amazic, amb àrab. Però convidaran alguna neboda perquè els hi faci d'intèrpret. Saben tot francès, anglès...
0: Català, no?
1: Alguna paraula. Bon dia, com esteu? Déu-n'hi-do. Demà serà un altre dia. Força, Barça. Els meus fills els hi han ensenyat. Tu no parles ni anglès ni francès, oi?
0: Poc.
1: Quin cineasta estàs fet que no parles idiomes?
2: És igual.
1: Amb els ulls ja us entendreu. I no és un tòpic. Amb els ulls us entendreu. Si fiques bé, també et demanaran que et quedis a sopar i a dormir. A l'habitació de la iaia hi ha un llit buit, però no tinguis por.
0: Cap por. Quan era petit, sovint dormia amb la meva padrina.
1: La iaia, quan dorm, no para de xerrar. De vegades oracions, altres canta. Una vegada amb els meus fills els hi vam al costat de puntetes i els hi vam colar per sentir-la. Es diu Azar.
0: Azar, que bonic. La meva padrina també parlava a les nits. Jo al principi no sabia que estava dormint i intentava respondre-li i creàvem unes converses molt estrambòtiques fins que parlàvem de veritat. Es deia Maria.
1: Amb la meva iaia et costarà més, però segur que us acabeu entenent. Deixa't cuidar, sobretot. Digue'ls que estic bé, que m'he tornat a enamorar, però que estic bé i que algun dia ja passaré.
2: Claro que eu sou santa, e me interessa da minha. Chacro, tu gostas de raio, exato, sem pano.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: El fet que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. De més enllà, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Mollet al mòbil. Vols estar al dia de l'actualitat municipal de Mollet? Afegeix el número de l'Ajuntament als teus contactes del teu mòbil, 680-843-721, i envia un missatge de WhatsApp amb la paraula ALTA. Aquest canal és una llista de difusió unidireccional, no permet la interacció en grup. Si vols donar-te de baixa, només hauràs d'enviar la paraula baixa. 680-843-721. L'actualitat municipal de Mollet al teu mòbil. Ajuntament de Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
2: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
1: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
1: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
1: 39.240 i 39.241.
4: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
2: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
5: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vella el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vella, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
6: C'est là qu'elle a parlé. Et c'est les seuls et uniques.
1: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
6: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
5: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast, que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
4: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Silvi, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
7: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
6: Com souvenir.
4: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
8: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
9: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
5: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
4: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansó i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
5: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
6: Mon grand-père un jour...
1: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
6: Tu vas aprendre la couture.
4: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
5: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
9: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
4: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
9: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
5: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
9: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
4: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc, i la primavera de 1937, les forces republicanes, que volen restablir l'ordre, ataquen el moviment llibertari.
9: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
5: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els 6 treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
1: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
6: El ressort per s'engagir.
8: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
4: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
10: Jo era d'Alp,
2: Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
6: Suite devant tout cet événement...
1: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
6: Creia que Franco no guanyaria la guerra.
5: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
1: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
6: Et c'est là qu'il a dit « En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, al campana va sonar 12 cops. »
4: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
9: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença als Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
5: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprià o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
6: Alors, je m'explique.
1: Alors, quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
6: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
4: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
5: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis. I ara és la família Maranges Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
9: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la França, queda sota administració directa del Tercer Reich, i la part de Vichy.
4: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
6: Oui, alors ils n'étaient pas mariés.
7: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
5: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana, té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre, per qui sent devoció.
10: Però en Maurice no es resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
8: I des de llavors, i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
6: I cal
11: saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos.

0: Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
1: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
0: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
2: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
0: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
3: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jack.
1: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
0: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
1: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobén i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
3: Són dos carabiniers de la Feldgendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
1: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
3: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
0: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
3: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
4: No crec que veiessin cap document on posés aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges. Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
1: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
3: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir: tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
1: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin jacs.
4: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
0: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
5: Et le chef de la

0: Veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes 2 setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
8: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 5:45 de la tarda.
9: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Fem Salut, un programa realitzat amb la col·laboració de l'Hospital de Mollet.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui parlarem de malalties de la tiroide. Per explicar-vos què és la tiroide i quines són aquestes malalties associades, ens acompanya la cap clínic d'endocrinologia i nutrició de la Fundació Sanitària Mollet, de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès. És la doctora Sandra Chicharro, a qui donem la benvinguda. Molt bon dia, bona tarda.
2: Moltes gràcies per convidar-me, bona tarda.
1: Anem a parlar precisament de la tiroide i jo m'agradaria començar parlant de que normalment la majoria de problemes de la tiroide sembla ser que tenen tractament i bon pronòstic, és a dir, que ens agrada allò començar amb bones notícies. És així?
2: Sí, és així. És molt fàcil de detectar i, a més, fàcil de tractar en general. Així que és bo conèixer si tenim malalties del tiroides perquè tenen fàcil solució en general.
1: Mm-hmm. Anem a explicar, la tiroide és una glàndula, no? Allò tot s'associem amb el coll.
2: Sí, és una glàndula molt petita que té forma com de papallona, que està situada al coll, a la part baixa del coll, i el que fa és controlar el nostre metabolisme, controlar doncs, la despesa energètica, controla és el termostat del nostre organisme, controla la freqüència cardíaca i també bueno, la nostra energia en el nostre dia a dia. Això és el que fa, bàsicament, la tiroides. Explicat doncs, així una mica
1: allò, simple. Sí, que el que ens interessa és això, que sí. Ho entenguem tots. Estava pensant que per ser petita, d'un-hi-do la feina que fa.
2: Sí.
1: No? És una glàndula, trobo allò, molt eficaç, molt productiva.
2: Sí.
1: Què és a dir, quan tenim allò una afectació de tiroides, què és el que, quins símptomes notem?
2: Doncs depèn del tipus d'afectació. Si és una afectació amb el funcionament, és a dir, que funciona de més o de menys, el que notarem és bàsicament cansament o nerviosisme o com que estem més lents, depèn de si funciona més o de menys. En canvi, si l'afectació del tiroides és un nòdul, el que podem notar és un bulto al coll, que de vegades, si és molt gran, doncs fins i tot ens pot arribar a costar d'empassar. Mm-hmm. Depèn del tipus de problema, donarà un símptoma o un altre.
1: De fet, nosaltres hem sentit a parlar del hipertiroidisme i del hipotiroidisme, no? M'imagino sí. Que es refereixen a això la doctora Chicharro, sí?
2: Sí. L'hipotiroidisme és quan el tiroides funciona de forma lenta i el que dona, bàsicament, és cansament, restrenyiment, un cert augment del pes. És com si ens faltessin piles, anem com més lents. En canvi, l'hipertiroidisme és el metabolisme accelerat, funciona de més la glàndula i el que fa és símptomes de nerviosisme, de palpitacions, com que anem accelerats i pèrdua de pes, és a dir, el contrari de l'hipotiroidisme.
1: I què és el que provoca que aquesta glàndula funcioni de forma anormal? No? És a dir, que funcioni doncs, o per sota o per sobre del que hauria de ser la seva activitat normal.
2: Pot haver-hi diverses causes, però el més freqüent són malalties autoimmunes, que això vol dir que hi ha uns anticossos, i aquests anticossos el que fan és inflamar la glàndula tiroides. I aquesta inflamació pot fer que funcioni de més o que funcioni de menys. Quan funciona de menys, habitualment és el que se'n diu una tiroiditis de Hashimoto, l'hipotiroidisme, i quan funciona de més, normalment se'n diu una malaltia de Graves, que és l'hipertiroidisme.
1: I per què tenen aquests noms tan curiosos? Nosaltres hem vist que ja hi havia i no sabíem allò ben bé.
2: Bueno,
1: si és allò els científics que ho van descobrir.
2: Ho van descriure japonesos i van donar aquests noms.
1: Ahà, molt bé. I llavors, No sé si es dona més entre dones o homes o en una etapa allò concreta de la vida, és a dir, no sé si aquesta glàndula allò en infants doncs funciona malament o
2: pot
1: no.
2: Pot afectar a qualsevol edat i tant a dones com a homes, però sí que és veritat que és molt més freqüent en dones i habitualment en gent jove. I hi ha moments puntuals de la vida que solen aparèixer més freqüentment. En dones joves, sobretot en edat gestacional, i l'hipertiroidisme, habitualment pot haver-hi un desencadenant, que sol ser una situació d'estrès, i això fa que es desencadeni la malaltia.
1: Mm-hmm. No sé si hi ha també alguna mena de component genètic, és a dir, si la teva mare, el teu pare, sí. algun familiar ha patit de
2: sí.
1: tiroides.
2: És freqüent que hi hagi antecedents familiars de problemes de tiroides, tant d'hiper com de hipo.
1: Mm-hmm. Quan hi ha un nòdul, clar... dels símptomes que hem descrit, doncs m'imagino que tots preocupen, però quan et notes un bulto, doncs hi ha una preocupació, no?, allò com afegida.
2: Sí. De totes maneres, hi ha una preocupació i, òbviament, s'ha de valorar i s'ha d'estudiar, però sí que és veritat que la malaltia nodular del tiroides sol ser una malaltia força indolent, és a dir, la majoria dels nòduls són totalment benignes. Quan dic la majoria, estic parlant d'un 90% dels nòduls que trobem a la tiroides són benignes. I el 10% que són malignes, habitualment tenen un molt bon pronòstic, és a dir, que operant i fent algun altre tipus de tractament com radioiode, normalment la malaltia és cura. És a dir, que en el pitjor dels casos és una malaltia curable.
1: Uh-huh. Quan parlem allò que no són benignes, aquests nòduls, ens estem referint allò a una neoplàsia de tiroides, és a dir, a un tumor o un càncer
2: sí,
1: de tiroides?
2: Sí, a un càncer de tiroides. Però ja dic, és, de tots els nòduls són els menys freqüents i, tot i així, tenen un bon pronòstic.
1: Anem a parlar allò de quines són les proves que ens faran, si ens passa alguna d'aquestes situacions, ja sigui nòduls, ja sigui hipo, ja sigui hipertiroidisme, quines proves seran les que acabaran facilitant aquest diagnòstic. De fet, la doctora Chicharro ens deia en començar, és fàcil de diagnosticar, no?
2: Sí, quan estem parlant que sospitem un hipo o un hipertiroidisme, el que hem de fer és una analítica amb una funció tiroidea bàsica i uns anticossos per valorar. I amb això en tenim prou per diagnosticar la malaltia. No cal fer més proves. Si sospitem que hi ha nòduls, llavors sí que hem de fer l'analítica i, a més, una ecografia, que és la prova estàndard per diagnosticar aquest tipus de problemes. Si trobem nòduls i pensem que els hem de punxar perquè són sospitosos o tenen un tamany suficient, llavors el que fem és fer una punció per fer una citologia i analitzar aquest nòdul.
1: Una vegada allò ha estat diagnosticat, quin tractament té? És a dir, passa per cirurgia, nosaltres hem vist allò persones que han estat operades de tiroide, o prèviament hi ha un tractament farmacològic...
2: Si són nòduls, parlem ara de nòduls.
1: Parlem de nòduls.
2: Si són nòduls benignes, normalment el que fem és seguiment. Un seguiment d'ecogràfic cada un, dos anys, que cada vegada, si estan estables, anem allargant més. Si és un nòdul maligne, doncs s'ha d'operar, és fer una tiroidectomia, habitualment una tiroidectomia total, que vol dir treure tot el tiroides, i hem de prendre medicació que substitueix la funció del tiroides, que és una medicació senzilla, la de l'hipotiroidisme.
1: És a dir, que sense aquesta glàndula es pot viure...
2: Es pot viure
1: però
2: amb medicació,
1: substituir...
2: clar, amb medicació, però es pot viure i fer una vida totalment normal.
1: Mm-hmm. Quan deia jo, quan el nòdul doncs el tenim, sabem que és benigne i el tenim controlat, en principi, encara que sigui benigne, si creix, llavors igual que es planteja la cirurgia, perquè
2: sí.
1: pot arribar doncs, això, el que dèiem, no? per empassar
2: sí.
1: els aliments...
2: Quan veiem que hi ha o bé molts nòduls, o bé que aquests nòduls creixen d'un tamany considerable, a partir de 3-4 centímetres, llavors comencem a plantejar-nos la intervenció quirúrgica. En aquests casos, com que és malaltia benigna, ens podem plantejar no de treure tota la tiroides, sinó de vegades ens plantegem de treure només una part de la tiroides.
1: Mm-hmm. Ha comentat la doctora, i clar, una vegada doncs fem l'extirpació de la tiroide, no?, de la glàndula, fem allò tractament farmacològic com a l'hipotiroidisme. Entenem allò que quan el que es detecta és que la glàndula funciona per sota, no?, sí, de l'habitual, el que es fa és facilitar aquesta medicació?
2: Exacte. L'hipotiroidisme, la glàndula no està funcionant prou bé i llavors no està fabricant prou hormona tiroidea. Llavors el que fem és, amb una pastilla, substituir aquesta hormona tiroidea. I és el que fem quan hi ha hipotiroidisme, tant perquè la glàndula no funciona com quan decidim treure la tiroides i llavors posem aquesta medicació. La medicació és exactament la mateixa.
1: I és una medicació crònica?
2: És una medicació crònica.
1: És a dir, una persona diagnosticada de tiroide de per vida haurà d'estar medicada?
2: Sí. Quan tenim un hipotiroidisme, habitualment això no es reverteix i hem de fer el tractament de per vida. Afortunadament, és una medicació que no dona efectes secundaris perquè és la pròpia hormona que el nostre organisme no fabrica i sí que és veritat que s'ha de fer de per vida, però és una pastilla al dia, fàcil de controlar i fàcil d'ajustar la dosis habitualment.
1: Mm-hmm. I quan parlem de hipertiroidisme, també s'ha de fer un tractament farmacològic, allò per reduir aquest excés de treball que fa la glàndula, sí?
2: Exacte. El que es fa és donar una medicació que el que fa és frenar aquesta tiroides. Habitualment donem medicació durant un temps, però de vegades hi ha pacients que no s'acaben de controlar bé amb aquesta medicació que donem per frenar la tiroides i llavors ens hem de plantejar tractaments una mica més definitius, que sol ser o fer radioiode, que el radioiode el que fa és cremar la tiroides perquè deixi de funcionar, o bé fem cirurgia, traiem la tiroides i llavors acabem donant la medicació per l'hipotiroidisme que nosaltres mateixos hem provocat. Tot i que sembli una mica contradictori,
1: sí,
2: per la nostra salut és millor l'hipotiroidisme i substituir que no tenir un hipertiroidisme que no acabem de controlar del tot bé.
1: Uh-huh. I el radioiode, clar, quan sents ràdio, ràpidament allò associes allò radioteràpia. Vindries una cosa similar, una radiació?
2: No. El nom sona molt malament, però no és exactament el mateix. De fet, el radioiode és un tractament molt, molt senzill. És veritat que és una medicació radioactiva, però que és una medicació molt segura. No cal l'ingrés, no dona pràcticament efectes secundaris i es tolera molt, molt bé. És un tractament molt senzill. No és una radioteràpia. No té res a veure.
1: Ioda, aquesta paraula, sovint allò quan vas a comprar sobretot sal, no? Posa sal iodada. És important el iode per al funcionament d'aquesta glàndula?
2: Sí, és important prendre suficient iode perquè funcioni bé la glàndula tiroides. El iode habitualment està en la sal iodada, en tots els productes del mar, peix, marisc, i també en la llet. I és important que prenen suficient aquests aliments. Únicament hem de tenir precaució en els malalts amb hipertiroidisme, que quan tenen hipertiroidisme i la glàndula està funcionant més del compte, en aquest cas sí que no ens interessa que, a més, afegim iode, perquè encara estimulem més la tiroides. És a dir, en general, tothom hem de prendre suficient iode, i l'hipotiroidisme també, menys en cas de que tinguem hipertiroidisme. En aquests casos sí que hem d'intentar evitar el iode.
1: Llavors, en principi, la població general, si hem d'anar a comprar, és millor que comprem allò sal iodada que no?
2: Sí.
1: És més recomanable.
2: En general, hem de prendre sal iodada.
1: Uh-huh. Tenim entès que de vegades una passa desapercebuda. la, sí. no? Els problemes de tiroide. Per què passa desapercebuda? Perquè tots trobem explicacions, igual porto una època d'estrès, estic perdent pes i no... no? O al contrari, doncs picotejo més i per tant doncs, m'estic engreixant i sí, estic cansada, però no sé.
2: Perquè són símptomes, en general, els símptomes que dona la patologia tiroidea són símptomes molt inespecífics. És a dir, que hi ha moltes malalties que poden donar aquests símptomes. El cansament és una cosa molt freqüent i que pot ser per moltes coses, pel mateix estrès, simplement. Sí. Llavors, de vegades, pot passar desapercebuda.
1: Mm-hmm. Es pot prevenir d'alguna manera? És a dir, ara, per exemple, dèiem, no? Doncs la ingesta de iode és important. No sé si podem prevenir allò d'acabar desenvolupant que aquesta glàndula funcioni de forma irregular.
2: Prevenir del tot, no.
1: Impossible.
2: No. Mm-hmm. Perquè hi ha, el que dèiem abans, hi ha factors genètics, hi ha aquests anticossos, que això a dia d'avui no sabem com controlar aquests anticossos. Per tant, no hi ha una manera, una alimentació en concret, una forma de vida que pugui prevenir això.
1: En tot cas, entenem allò que dieta mediterrània, fejar sí, no?
2: Sí, una dieta saludable, això està clar, però no tenim eines per poder evitar-ho, realment.
1: Dèiem en un moment de la conversa que igual sí que hi ha col·lectius, no sé si alguna persona ara que estigui escoltant la conversa digui, escolta'm, doncs potser sí que ho parlo amb el meu metge, de, no? La meva metgessa de família, que em faci una analítica perquè doncs, puc sospitar que doncs, tinc problemes de tiroides. No sé quines serien aquests col·lectius, aquestes persones. Hem parlat, per exemple, no? Si tens una malaltia immunitària.
2: Sí, hi ha col·lectius que sí que és important tenir clar com està funcionant el tiroides i que estigui bé. Normalment, dones que volen quedar-se embarassades, és important que la tiroides estigui funcionant bé. Quan hi ha malalties autoimmunes, també és important detectar si hi ha alguna malaltia de tiroides. A la menopàusia també és un moment freqüent de que es desenvolupi l'hipotiroidisme. És a dir, hi ha moments en concret que és més probable que hi hagi un problema de tiroides. I, òbviament, si tenim símptomes que no trobem explicació... més enllà d'una situació d'estrès puntual, si veiem que el cansament, la pèrdua de pes, no trobem explicació, llavors s'ha de valorar la funció del tiroides.
1: Dèiem allò que aquesta glàndula pot funcionar de forma irregular en qualsevol moment, en qualsevol etapa de la vida. En infants, mm-hmm. però, no és tan freqüent, o sí?
2: Pot passar, és a dir, hi ha nens que poden tenir malaltia del tiroides, però no és el més habitual. Habitualment comença més en dones joves, 20, 25 anys, és l'edat més freqüent de que aparegui.
1: Mm-hmm. De fet, la conversa l'hem iniciat amb un missatge de tranquil·litat. Ens agradaria tornar a recuperar, no?, aquest missatge de tranquil·litat. Mm-hmm. De fet, la doctora Sandra Chicharro, que recordem és cap clínic d'endocrinologia i nutrició a la Fundació Sanitària Mollet, ens comentava, bé, una vegada detectat, és... té una, no? una solució, doncs la veritat és que molt eficaç, no?
2: Sí, es pot tractar bé i una vegada tractat el problema podem fer una vida totalment normal i aquests símptomes normalment desapareixen. Poden trigar diverses setmanes a desaparèixer, però un cop està tot estable i tot controlat, els símptomes desapareixen i podem fer una vida totalment normal.
1: No sé si després requereix allò controls mèdics, perquè igual sí que és veritat que en un moment donat se t'ajusta la medicació, però davant una situació que comentàvem, no? Per exemple, d'estrès, això es pot descontrolar.
2: Sí, normalment fem controls. En l'hipertiroidisme els fem més seguits perquè hi ha més altibaixos. A l'hipotiroidisme pot ser, inclús un cop a l'any, pot ser suficient si està tot estable, però sí, hem de fer un seguiment.
1: La persona que pateix una d'aquestes, no, ja sigui hipo o hiper, s'ho nota?
2: És
1: a dir, et notes allò que m'estic accelerant, alguna cosa m'està passant, no?
2: Sí.
1: O al contrari, no? Vaig allò com més lent, o estic guanyant pes, no sé, alguna...
2: Sí, moltes vegades els mateixos malalts t'ho expliquen quan es descontrola una mica, els mateixos ho noten. Llavors, ens avisen i fem l'analítica per valorar i acabar d'ajustar el tractament. Moltes vegades ells mateixos ho noten. Com que ja saben els símptomes, ràpidament ho detecten.
1: No sé si podríem dir que les malalties associades a la tiroide són malalties d'aquestes silencioses, que no es visibilitzen tant, no? I que potser hi ha més persones afectades de les que tenen vostès xifres, no?
2: Bueno,
1: de les persones que arriben a consulta.
2: De vegades pot haver-hi casos que no es detecten, però afortunadament, en els últims anys, com que hi ha un fàcil accés a les analítiques de tiroides, és veritat que les detectem a temps. No és una cosa que no ho detectem. Habitualment, si la persona consulta, habitualment es detecta de forma relativament ràpid, sobretot en els últims anys. Potser sí que abans no es coneixia tant, però ara sí.
1: Perquè en una analítica normal, allò quan dius allò analítica un cop l'any, que doncs tothom ens l'haurien de fer, no? Revisió mèdica, es tenen en compte aquests paràmetres o si no hi ha sospita no es demanen?
2: En una analítica de rutina no es demana, però si mínimament comentem amb algun símptoma d'això, doncs de palpitacions o problemes amb el pes o cansament, normalment es demana la funció del tiroides de forma habitual.
1: Aquests serien les tres, no? Els tres factors allò
2: sí.
1: més destacats, i suposo que també igual si doncs hi ha aquesta indagació de dir, i hi ha antecedents familiars, llavors ja...
2: Amb més motiu.
1: Exacte. Amb més motiu.
2: Sí.
1: El missatge, però, tornem a recordar, és de missatge tranquil·litzador, que aquelles persones que els sigui diagnosticat allò, tens una malaltia associada a la tiroide, que ningú allò doncs es posi nerviós, no passa res, no?
2: No passa res. S'ha de valorar, s'ha de tractar, i és important que ho tractem i no ho deixem, però té solució.
1: I a més a més el que ha comentat, que és una medicació que és inocua, és a dir, inocua en el sentit de que no fa mal, no? Que habitualment les persones acostumem a dir, clar, m'arreglen això i...
2: Sí.
1: I ho passo malament per un altre. No,
2: la medicació en si no té efectes secundaris. És més que res, doncs, el fet d'haver de prendre una pastilla de forma crònica. És, bueno, tothom ens agradaria no haver de prendre res, però efectes secundaris no en té la medicació.
1: I contraindicacions? Hi ha alguna persona que doncs, sigui allò diagnosticada i que aquella medicació no la pugui prendre? Per X motius o no?
2: No. Tothom pot prendre la hormona. L'únic que de vegades hi ha determinades marques comercials que poden portar excipients o, per exemple, lactosa, i llavors, si hi ha intolerància a la lactosa, hem de buscar una altra alternativa. Però no és per un problema per la levotiroxina en si, que és la medicació, sinó pels excipients que porten, i llavors hem de buscar una altra o fer un preparat a farmàcia que li facin específicament. Però a l'hormona en si no ha d'haver-hi cap problema.
1: A més, fantàstic, no?, que hi hagi alternativa.
2: Sí.
1: Allò, doncs, si hi ha aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància, que puguem allò fins i tot fer la medicació a mida. Això és fantàstic.
2: Sí, exacte. Sí.
1: Doctora Sandra Chicharro, li agraïm moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi parlat d'aquesta malaltia, que potser no se sent tant a parlar, no?, com d'altres, però que, evidentment, aquelles persones que s'hi troben, doncs no deixa de ser allò quan et diuen un diagnòstic, sempre et provoca un neguit, però que alhora hem començat allò amb aquest missatge tranquil·litzador de dir, sí, és crònica, no?, tant hipo com hiper, és crònica, no?,
2: sí. L'hiper es pot curar. L'hipertiroidisme es pot arribar a curar. L'hipo normalment no. Però l'hipertiroidisme de vegades es pot arribar a curar. No sempre, però de vegades sí.
1: Vaja, tenim allò missatges esperançadors en totes sí. línies. Com deia, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fins una altra ocasió. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Obrim la porta a l'Espai Solidari.
2: Avui, al nostre espai solidari, contem amb la Marta Melgosa Solsona, llicenciada en psicologia i màster en drogodependències, vinculada a l'àmbit del VIH des del 2006. Actualment és la directora de la Fundació Antisida de Lleida i presidenta del comitè 1 de desembre, plataforma d'entitats que treballen pels drets de les persones amb VIH. Benvinguda, Marta.
3: Moltíssimes gràcies. Avui no podem parlar d'una altra cosa que no sigui del VIH i el SIDA, els quals continuen sent temes de gran rellevància tant a Espanya com a nivell global. Malgrat els avenços mèdics, l'estigma associat a aquestes malalties persisteix, afectant la qualitat de vida de les persones amb aquest diagnòstic. A més, en regions com l'Àfrica subsahariana, que també en parlarem, el virus encara representa una crisi de salut pública amb conseqüències devastadores. Però, com sempre, comencem pel principi de tot. Marta, podries explicar-nos què és exactament el VIH i quina és la diferència entre el VIH i la SIDA?
4: Pues la veritat és que és una pregunta com a molt bàsica en aquest sentit, però que és importantíssim començar per aquí. Crec que ho enfoques molt bé, perquè val molt la pena poder-ho diferenciar. Per una banda tenim el virus, que és el VIH, és l'agent causant d'aquesta infecció, i que al llarg dels anys i de la seva progressió, i si no hi ha un tractament que n'evite la seva propagació, és el que generaria la malaltia, que seria la SIDA. Mm-hmm. És molt important poder establir diferència entre aquests dos termes, perquè té un impacte molt directe també en l'imaginari de les persones i també en l'estigma que això provoca.
3: Clar, perquè quan parlem d'això, de les persones que tenen el VIH poden contagiar?
4: Clar, això també són grans avenços, no? I sobretot a nivell mèdic, perquè hem fet passos de gegant des del principi de la pandèmia, a finals dels 80 o inicis dels 80 i 90, en què tothom té l'imaginari de que relacionàvem VIH, en aquest cas SIDA, amb la mort, i també ho atribuïem a certs col·lectius, no? Mm-hmm. I certes conductes de risc i de propagació. Però les coses han canviat moltíssim i ara hi ha molts fàrmacs, moltes alternatives farmacològiques que són altament eficients i eficaces, que ajuden a millorar la salut individual, però sobretot el tema de la transmissió. Mm-hmm. Hi ha un lema que ja fa uns 7 anys, sembla recent, però dins de la història, un lema que nosaltres li diguem indetectable és igual a intransmissible. Això què significa? I també és important que la gent ho entengui. Si jo tinc aquest virus, puc fer un control viral a través d'aquesta medicació i arribem a uns nivells de detecció tan petits, no? Unes còpies víriques que hi ha, que ho analitzen en el laboratori, és tan petita la proporció de virus en sang que és impossible la seva transmissió. Uh-huh. Per tant, és molt important poder saber l'estat serològic d'algú, saber si tens aquest virus, poder-ne fer el control viral i arran d'aquí, doncs, és impossible transmetre-ho encara que s'estableixin conductes sexuals de risc. Dic sexuals perquè és la via de transmissió en aquest moment més principal, perquè una altra de les vies de transmissió és el compartir xeringues, el tema de la sang, les transfusions. Això ja no es dona, és un percentatge molt petit de les noves infeccions, però sí que les relacions sexuals, aquestes conductes poden ser de risc, però que no tenen aquest risc de transmissió.
2: Ara que ens has posat en context com està aquesta situació mèdica, podríem parlar concretament a Espanya, perquè és que la Mèria avui està de comparatives. Anem a fer aquesta comparació. Parla'ns primer de com està la situació al nostre país.
4: Bé, els casos de SIDA, que fèiem referència a la malaltia en si, els casos de SIDA han fet un descens abismal, no? Amb el control víric, aquest fa que no empitjori l'estat de salut, per tant, no, les defenses es mantenen en un bon nivell i, per tant, no apareix la malaltia. La malaltia de SIDA sempre va associada a altres diagnòstics, alguns tipus de càncer, alguns tipus de noves infeccions que són compatibles amb el virus, no? Uh-huh. Però gràcies a la medicació el que fem és millorar la qualitat de vida i, per tant, que sigui una malaltia crònica i no mortal com als inicis de la pandèmia. Però és interessant el que comentaves, perquè sí que és un missatge tranquil·litzador, però tampoc és una arma de doble filo, no? De com aquesta tranquil·litat i a nivell d'impacte emocional és molt important, no? Tenir aquesta tranquil·litat de no una transmissió massiva. Això té molt a veure amb l'estigma i ho redueix, però també no hem d'oblidar que a vegades aquests discursos normalitzen molt i no deixi de ser un problema de salut crònica i greu que dependrà d'una medicació almenys ara de per vida. Per tant, tot i que ens relaxem a vegades amb alguns discursos, les noves infeccions es continuen succeint.
2: Has parlat d'estigma. Com afecta l'estigma a les persones diagnosticades? Hi ha diverses vessants que has d'entomar, no solo la pròpia certiva, sinó també com serà el teu entorn, l'entorn que estimes, i més allà, en la resta del teu entorn,
5: les noves relacions, no?
4: Claro, totalment. Pues jo crec que té també tantes cares, no?, aquesta infecció. Primer de tot, a nivell social, l'estigma i discriminació encara existeix. Hem fet molts avanços, no ens podem comparar, gràcies per tota la feina feta, tant individual com col·lectiva, dels principis de la pandèmia. Però en l'imaginari col·lectiu, la paraula sida o VIH encara la vinculem a mort. És un perill, exacte. A mort, a malaltia, a certs col·lectius que no interessen, no?, o que sempre estan més silenciats o ja tenen altres exclusions afegides, i aquí continua sent. Com que encara se percep així socialment, perquè pues, a vegades la manca d'informació o d'actualització en els coneixements, que entenem perfectament que aquests coneixements els actualitzes a mesura que t'hi dediques, no? És difícil que a vegades arribi a tota la comunitat, i això passa en tots els altres temes, no són diferents. És veritat que quan una persona rep un diagnòstic, sovint decideix no revelar-ho, o potser fer-ho només al seu entorn més proper i de confiança, i que sàpigui segur que serà acceptat, no? Un no arrisca a vegades amb persones que no pot assegurar el que no se reveli el seu seroestatus, el que no se'n faci un mal ús, el que no es publiqui, perquè encara hi ha molt desconeixement, i això suposa un pes emocional, un autoestigma, que nosaltres li diguem, bueno, que té un impacte directe també en la salut mental, no? Casos de depressió, la gestió emocional, com tu deies, l'establiment de noves relacions, com ho revelaré, com no, té a veure amb la sexualitat, té a veure amb l'autoestima, té a veure amb la salut mental, té a veure amb molts àmbits de la nostra vida, i té un impacte totalment directe.
2: No la vivim propera. O sigui, de tots els casos que hem parlat, que han estat aquí, Marta, la Mary i jo sempre coneixem algú que està en ese risc, en esa vulneració, d'aquesta manera. En canvi, no és el cas. I jo me faig una pregunta de si això ha quedat com una qüestió més de salut, i llavors ja la resta de la gent que no tenim una vinculació directa perquè no ens afecte, estem obviant-la i passa aquesta manera de discriminació de l'olvido o de no ocupar-nos. Quan parles qüestions de lluita o de fer visibilitat, aquesta és una qüestió a la inversa.
4: Sí, jo crec que és molt interessant el que comentes, perquè aquesta sensació de que no tenim algú proper o no ens toca a nosaltres és una sensació com a compartida a nivell social, però clar, el silenci de l'autoestigma que parlàvem abans, silenciar, fa que no et sentis com una lluita pròpia o propera, però és molt probablement que potser per aquí hagi passat algú que ho pugui tenir i no ho hagi revelat, perquè no condiciona per les altres àrees vitals, no? El missatge que podem donar de vegades és aquest silenci, i aquest silenci invisibilitza també la problemàtica, no? I ho veiem com algo molt extern, que afecta a certs col·lectius que nosaltres no hi estem implicats, i per tant això fa que a nivell social doncs ens costi molt més avançar que a nivell mèdic i científic.
5: Quines són les principals barreres que afronten les persones amb aquesta malaltia, tant amb el que fa l'estigma i la discriminació, a Lleida, aquí a casa nostra?
4: Bueno, a Lleida i a la resta de Catalunya no, quasi no ens podem diferenciar. A Lleida hi ha uns trets característics, per exemple, però una persona, tot i que es demostre, pues, lo que dèiem, no? Indetectable és intransmissible, no és una transmissió massiva, són unes vies molt, molt descrites i molt definides, com la via sexual no protegida, l'intercanvi de sang o de xeringues, pues ens trobem en coses tan quotidianes com que a vegades amb una renovació del carnet de conduir, que és cada 10 anys, quan aportes un informe mèdic, com que no estan moltes coses actualitzades, fa que te'l renovin cada any, que et facin moltes preguntes, que reexposin a la situació. Quan
2: però
4: no afecta
2: un informe mèdic.
4: Bueno, si tu tens altres patologies i algú de manera individual ho vol dir amb tota la naturalitat de quina medicació prens, no? Quan fas la renovació del carnet de conduir, dius, prens alguna medicació?
5: Clar, dius,
4: jo tinc diabetis o tinc epilèpsia, i això és important poder-ho dir, o porto ulleres, no? Hi ha gent que ens hem trobat i hem assessorat en aquests casos de persones que s'han anat a renovar el carnet de conduir i han dit, prens medicació? Dic, ai, doncs jo prenc uns antirretrovirals, no?, específics per a aquest virus. I llavors s'activen totes les alarmes. Dius, com pot ser?
5: Però no afecta a l'hora de conduir, no?
4: No, clar que no afecta a l'hora de conduir. Però està categoritzat i això no s'actualitza. I això fa que no accedeixis a aquest dret de la renovació de 10 anys. Que això ens pot semblar una tonteria, però no ho és.
5: Però no ho és.
4: Estem vulnerant els drets. Això passa a l'hora de tenir una assegurança de vida, a l'hora de fer una hipoteca.
5: Oh.
4: Això, llavors, molta gent ho ha d'obviar. Però si passa alguna cosa, tu hauràs estat pagant i no. I en el cas que ho vulguis dir, perquè ho vulguis dir clar...
5: Ah, claro, tu pagaràs l'assegurança de vida, però no la cobraràs.
4: Exacte. Sí, això mateix. O fins i tot, fins fa no res, i gràcies al treball de les entitats del tercer sector de lluita contra el VIH, fins ara, tindre una llicència de taxi no es podia. Una llicència de taxi perquè deia que...
5: Perquè no es... si no toques a la gent.
4: Ni toques ni tindràs relacions sexuals amb un client, segurament, no? Però la categoria del VIH abans era una malaltia infectocontagiosa. Sota aquest clúster d'infectocontagiós, el tema era la propagació massiva, com un Covid, no? Algo respiratori, algo massiu sense una via... Doncs no es podien treure una llicència, tampoc es podien presentar per cossos de seguretat, tampoc podia ser funcionari, no podies entrar en unes piscines municipals. És a dir, coses del dia a dia que no fa més de 5 anys algunes estan erradicades.
5: És sorprenent,
4: eh? Sí.
5: És molt sorprenent.
4: Bueno, a mi sí, em sorprèn encara,
5: No podies anar a unes piscines municipals.
4: No, perquè era infectocontagiós i aquí no discernien si era un VIH o si tenies un eczema, sí. No ho sé,
5: O uns fongs als peus que l'ho gripes.
4: Exacte. Llavors, com que estaves dins la mateixa categoria, ho tractaven exactament igual i et negaven el carnet de les piscines. Sí. És qüestió política i comunitària. Al final, les accions polítiques també van molt de la mà de les pressions que se puguin fer i no ha de passar només pels testimonis, no? Que a vegades volem un testimoni que parli, un testimoni. Bueno, i per què? Hem de fer exposar i pagar aquest preu a una persona individual quan a vegades som tot un teixit social que podem fer moltes coses? El tema de la vulnerabilitat de la privacitat també és algo a tenir en compte, no? Avui te trobes a la consulta del metge a la sala d'espera d'aquella unitat específica on només tracten això. De fet, nosaltres a l'hospital, la nostra unitat només va adreçada a aquesta malaltia. Per tant, si estàs en aquella sala d'espera, saps més o menys...
5: Que estan
4: no?
5: Clar, jo volia recuperar una cosa de les que has dit, d'aquesta lluita comunitària que es fa des de les entitats del tercer sector, i m'agradaria aprofitar aquest moment perquè poguessis explicar quines iniciatives esteu duent a terme des de la Fundació Antisida per donar resposta a aquesta situació i acompanyar a les persones d'aquest col·lectiu.
4: Uh-huh. Primer de tot, jo crec que és molt important treballar sempre en xarxa, treballar amb altres entitats que tenen valors i missions semblants. Per exemple, nosaltres estem al Comitè Primer de Desembre, que és la plataforma unitària que aplega 20 entitats de lluita contra el VIH de tot Catalunya i que fa molta incidència política, bàsicament, no? Ara, per exemple, doncs estem en el del drets de l'empadronament, amb el tema de l'empadronament, que hi ha moltes dificultats, que algunes administracions, alguns ajuntaments estan desempadronant persones amb molta vulnerabilitat i que això té un impacte directe amb l'accés als serveis sanitaris. Per exemple, també fem incidència amb el tema de l'accés als serveis sanitaris. Aquelles persones que no compleixen alguns criteris, com és aquest empadronament, com és aquesta regularització administrativa, sí que vetllem perquè tinguin la cobertura general sanitària. De fet, el Departament de Salut ho preveu i té un circuit especialitzat perquè estiguin cobertes l'atenció al VIH, no? Perquè també és un tema de salut pública, més enllà de la individual. I jo penso que, a més, ens hem de felicitar a Catalunya perquè és una comunitat de referència en aquest àmbit i no tenen aquests drets a altres comunitats del territori espanyol. Per tant, aquí ja portem també i s'ha anat consolidant. També formem part de plataformes estatals pel tema d'incidència en temes de VIH i discriminació laboral. Estem en plataformes de Trabajando en Positivo perquè hi ha hagut acomiadaments per temes del VIH, hi ha hagut moving, bueno, tota assessoria jurídica relacionada amb aquests àmbits. També formem part d'una plataforma estatal que es diu CESIDA, amb els mateixos objectius, i a més a nivell individual generem programes i projectes per tant de normalitzar cada una de les àrees de la seva vida i poder donar autonomia a les persones. Tenim l'assessorament d'una advocada, tenim projectes d'inserció laboral, tenim, bueno, tota una diversitat de projectes que poden afectar de manera general.
2: Ara ve lo de la comparativa. Ja t'hem preguntat per Lleida, què feu. La nostra entitat també treballa a l'Àfrica. El fet que el VIH no és una qüestió local, volem aprofitar aquest espai per abordar aquest tema de manera global. Mundialment, l'Àfrica subsahariana continua sent la regió més afectada del món. Quins factors contribueixen a aquesta alta prevalença?
4: Bueno, crec que aquí són, dins la mateixa malaltia, és paradigma absolutament totalment diferent, no? El que podem parlar, aquí tenim tot això, no? Indetectable, intransmissible, ens movem pels drets, quan en altres llocs del planeta, doncs, evidentment, no tenim ni el més bàsic cobert, no? Un, jo, principal dificultat és les desigualtats de gènere, per exemple, el tema de les violències també és un tema important, l'accés als serveis sanitaris, no? L'accessibilitat, que sigui la gratuïtat, la disponibilitat de tot. I després hi ha un tema amb el tema de fàrmacs, que en aquest moment fa aquest control víric, que és un element de prevenció i de tallar la transmissió, no? Que no vol dir que no tinguin fàrmacs, però no són els d'última generació, no són els...
2: Okay.
4: Claro, jo crec que aquí sí que ens fa falta polítiques internacionals molt clares i un compromís entre farmacèutiques i governs, no? Que puguin apostar per això, perquè al final, evidentment, en aquests països sí que aquí sí que estem parlant de mortalitat, zero qualitat de vida i moltíssimes altres malalties. L'estigma i discriminació, a més, en aquests països o en alguns dels països encara pren més importància i més rellevància. Bueno, perquè aquí sí que poden trencar amb tota una xarxa familiar, el revelar aquest virus. Per exemple, en el cas de les dones, no? Mares seropositives que no seran bones segons el seu concepte per poder proveir una família, per poder-ne tenir cura, per poder tenir fills i filles. Aquí és una opció que ja podem plantejar, tenir fills i criatures totalment sanes, però no a altres països. I això és un element important, perquè aquesta malaltia al final acaba amb tots els rols que desenvolupes a la teva comunitat, el de mare, en el cas de les dones, el de proveïdor de família o el quin sigui, no? A tots els nivells, logístic també.
5: Clar, penso que també una altra de les coses a nivell global també, no? Tornant a aquesta globalitat, i és una de les tasques que feu des d'Antisida, és l'educació i la sensibilització entorn a la salut sexual. Quina importància té aquesta educació sexual en la prevenció del VIH?
4: Pues per nosaltres és tota. Primer perquè està demostrat i després perquè a través de la salut sexual és el poder... A vegades també el nostre imaginari, què entenem, no? Per salut sexual, són aquelles xerrades que ve algú algun dia a un institut i parla de preservatius? Doncs no. Això es va quedar als anys 90, l'any 2000, que et venien a l'institut, et feien una xerrada i marxaven. Va molt més enllà i el nostre objectiu al final és que

0: Última pregunta. Què és per tu la solidaritat?
1: Mira, per mi la solidaritat, i m'agrada molt que hagi sortit abans el tema, és fer-nos nostres a vegades alguns dels problemes o problemàtiques que potser d'entrada no ens afecten directament, però que hi estem totes implicades. Jo crec que va molt més enllà de l'empatia, el connectar amb el patiment o la vulneració de drets dels altres, sinó també fer-te els teus. I jo crec que amb l'organització de les entitats del tercer sector és una lluita que això ho veus, t'afecti o no t'afecti, no totes les entitats som usuàries a vegades, no tots els membres de les entitats treballadores, però ho lluitem com si fos absolutament nostre i creiem i defensem els drets de les persones que sí que no tenen veu però que ho pateixen.
0: Tanquem aquí el nostre espai solidari. Moltes gràcies, Marta, pel teu saber i per compartir amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per l'espai.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Fugots, un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Escolta'l cada diumenge a les 4 de la tarda.

0: Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
1: Hola a tothom. Benvinguts al Pals i Botes número 714, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Després del naixement del Centre Excursionista de Catalunya, el moviment excursionista es va estendre ràpidament arreu del país. A finals del segle XIX i a principis del segle XX, aparegueren nous centres excursionistes a Terrassa, Lleida i moltes altres poblacions, mentre nombrosos ateneus i centres culturals incorporaven seccions dedicades a l'excursionisme. Mentrestant, noms com Jacint Verdaguer, qui amb el seu poema èpic Canigó obria una etapa que podríem dir literatura de muntanya, mossèn Jaume Olivera, César August Torres, Artur Osona i d'altres donaren l'empenta que inicià el muntanyisme a casa nostra. Un a un, tots els grans cims del Pirineu es van anar conquerint, molts d'ells avançant-se als pirineistes francesos. Gent com en Ramon Arabia, qui va realitzar la tercera ascensió absoluta al Mont Perdut l'any 1880, en són un exemple. L'afició a l'altra muntanya, promoguda per en Juli Soler i Santaló i mossèn Jaume Oliveres, qui pot ser considerat el primer autèntic escalador català, troba, per fi, en la figura de Lluís Estassen, a partir del 1919, l'apòstol de l'escalada alpina a casa nostra. El descobriment del Pedraforca com a escola d'escalada alpina per excel·lència va marcar una fita pels muntanyencs catalans, que ja havien començat a grimpar per Montserrat, convertint les seves agulles en la que, amb els anys, esdevindria una de les escoles d'escalada acrobàtica més reputades del món. L'objectiu d'escaladors com Estassen, Guilera, Puntes, Vila, Oliveres i d'altres es va centrar en l'impressionant cara nord del Pedraforca, el Pedra, com el coneixem actualment. I així, l'any 1922, la cordada formada per Estassen, Domènec, Feliu, Jiménez, Puntes i Navarro van obrir la que seria la primera via directa al Pollegó Superior per la cara nord, la Grallera. A partir d'aquí es va obrir la veda i al juny de 1928 en Lluís Estassen, en Josep Puntes, en Jofre Vila i en Josep Rovira obriren una agosarada vira per l'imponent esperó nord que forma el pic central, el Calderer, el segon cim més alt del Pedraforca, la via Estassen. Un altre cim secundari, el Gat, va ser escalat per la seva cara nord pel setembre de 1935. Francesc Homedes, Bernat Buixeda i Ramon Albareda assoliren les agulles que per la seva forma donen nom al lloc, el Gat, i que estan situades enmig de la

0: Metge que separa els pics del calderí dels cabirols. Dissortadament, l'Homedes va morir dalt del cim, fulminat per un llamp. La via Homedes al Gat és una de les clàssiques de la cara nord del Pedra. Però no ens quedem aquí. Les campanyes pel Pirineu dutes a terme per mossèn Jaume Oliveres i el seu guia, Josep Saió, el qual va morir enxampat per un llamp, juntament amb l'alemany Adolf Blas, mentre eren al pas de Mahoma baixant del cim en plena tempesta, mossèn Jaume va ser dels primers en conquerir els encantats. El 1911, en què va escalar en solitari l'encantat petit per la paret i la cresta nord-est. També va ser el precursor de la travessa Matagalls-Montserrat, excursió que va realitzar el 1904 amb un altre capellà amic seu, i que el Club Excursionista de Gràcia va rememorant cada any des del 1972. Es tracta d'una prova no competitiva i d'alta participació, tanta que ara cal sortir de Collformic. La prova, com he dit, no és competitiva, però hi ha classificació no oficial i es coneixen els temps i tal. Però la història del muntanyisme català no es pot entendre sense els refugis. Van ser molt més que uns llocs on passar la nit. Van esdevenir punts de trobada, centres d'activitat i autèntiques escoles de muntanya. La setmana vinent en parlarem.
1: Pals i botes. L'agenda.
0: Pel dijous dia 10, el grup Extrem té programada una matinal de Pallejar al Puig de l'Àliga. Amb els vocals són en Francisco Vera i en Carlos Revilla. Per més informació, la web del club, com sempre. El divendres 11, activitat per tothom. Es realitzarà l'ofrena floral a Rafel de Casanova. A les 12 hores, el Club Muntanyenc Mollet participarà en l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya i l'ofrena floral en l'estàtua de Rafael de Casanova, situada a l'Avinguda Rafael de Casanova.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
1: Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula doblegar. Doblegar és fer que una part d'un objecte flexible vingui a aplicar-se sobre l'altra part de manera que resti totalment o parcialment doblat. Era una roba tan encarcarada que gairebé no es podia doblegar. O doblegar un full pel mig. Doblegar l'esquena, però, és llagotejar algú, adular, mostrar-se servil, humiliar-se. Sempre ha de doblegar l'esquena per aconseguir favors. Doblegar l'esquena també vol dir treballar, emprar-se físicament amb un esforç sostingut a l'execució d'alguna cosa. No el planyes com si fos una criatura. Fes-lo treballar, que ja té edat de doblegar l'esquena, com tots nosaltres. Oh, aquest noi és un gandul. No hi ha manera de fer-li doblegar l'esquena. Doblegar-hi el coll, en canvi, és resignar-se a alguna cosa, prendre-la amb conformitat. En Martí, davant l'enuig del seu pare, va haver de doblegar-hi el coll. Haver doblegat tants o tants anys és haver-los complerts. I haver doblegat una feina és haver-la feta. I vosaltres, doblegueu gaire l'os de l'esquena o sou més dels goigs de bresca? Us dic els goigs de bresca. Santa mandra gloriosa, guardar-nos de treballar. Tinc un os a l'esquena que no puc pas doblegar. El dilluns no n'és pas dia. El dimarts, per descansar. El dimecres, per anar fora. El dijous, per reposar. El divendres, passar comptes. El dissabte, anar a cobrar. El diumenge no es fa el niu, no és dia per treballar. Santa mandra gloriosa, guardeu-nos de treballar. Aquesta oració amb les seves variants és la variant sardana dels goigs de bresca. Aquesta informació l'hem extreta del web Paremiologia Comparada Digital de Víctor Pàmies i del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: és alcalde d'un municipi de les Garrigues de poc més de 300 habitants. Quines responsabilitats, anècdotes i reptes hi ha darrere del càrrec? Aquest estiu descobrim el Som Terra amb el Víctor Massip, alcalde de l'Albagés i creador del perfil d'Instagram Ruralcalde.
1: Molt bones, avui no parlarem per als veïns del poble, sinó que també parlarem per a tots aquells que vindreu, perquè és que el dia 12 baixareu aquí milers de persones a veure l'eclipsi i volem que us en sortiu, així que us farem quatre advertiments que estaria bé que els escolteu i potser us estalviaran algun disgust. El primer és que si veniu a l'Albagés, aquí no hi haurà ningú que us digui on heu d'anar. No hi haurà cap tanca, no hi haurà cap fletxa, ni cap senyor marmilla groga que us assenyali, ni cap indicació. Haureu de triar vosaltres. Ja sé que feu una mica d'angúnia, però és així. Jo us recomano dos llocs. La plaça del Castell de l'Albagés, que és un bon mirador, i també el mirador de la presa de l'embassament. Dos, el camp que us sembla buit no està veritablement buit. Hi ha algú que el llaura, que el cuida, que el pique, que el pode i que el pague. Un camp d'oliveres no és un pàrquing amb decoració. Si penseu aparcar allà dins, apliqueu-vos el cuento. Imagineu-vos que algú està aparcant el vostre menjador amb la història de que està ben lliure. 3. Si us trobeu gent aquí, si us trobeu els nostres veïns, dieu-los i bon dia, bona nit i saludeu-los, encara que no us conegueu. És el nostre protocol aquí que funciona des de fa segles. 4. I aquesta és la més important. Vindreu a l'Albagés buscant una foscor d'uns 20 segons. Us la trobareu. Sí, crec que dura 23 segons. La trobareu. Però el que més us sorprendrà és una altra cosa, i és el silenci. No us espanteu. No és que estiguem espatllats, sinó que això cada dia és així aquí. Per què? Perquè aquesta és la broma de tot plegat. Fa dècades que els nostres pobles es buiden i sempre hem sentit dir el mateix, que aquí no hi ha res. I és que resulta que el dia 12 d'agost vindreu aquí milers de persones precisament perquè aquí no hi ha res. Ni edificis, ni llums, ni gent tapant l'horitzó. O sigui que el nostre gran problema durant un vespre, durant 23 segons, serà exactament allò que el farà atractiu, el nostre gran atractiu. Així que, si voleu venir, veniu, però porteu ulleres homologades, arribeu d'hora i no encengueu res, que som a l'agost. I quan s'acabi la foscor i tothom torni cap al cotxe, feu-vos un favor, quedeu-vos-hi 5 minuts més amb el motor apagat i gaudiu. Gaudiu de la tranquil·litat, perquè el que heu vingut a veure, que durarà uns 23 segons, us farà tornar de nou. Fins la setmana que ve.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial. Som terra, amb Pili García.
3: Som Terra, parlem amb el Salvador Ribas. És el director del Parc Astronòmic del Montsec, és astrofísic i, evidentment, una de les persones amb més solvència per parlar-nos de què? De l'eclipsi del proper dia 12, l'eclipsi total. Salvador Ribas, benvingut, com estem?
4: Doncs bé, aquí patint ja gairebé diria l'eclipsi, perquè s'apropa, s'apropant, i això, òbviament, doncs és molta feina, però també una motivació i una emoció, podríem dir, molt important, perquè estem davant d'un fenomen, doncs, capdalt, no? En el sentit, doncs, que és un fenomen, doncs, que repeteix molt poc en un territori, i estem, per tant, hipermotivats, però, òbviament, doncs, ja és allò que ja tenim aquesta mena d'ansietat que volem que arribi ja el dia 12 a quart o vuit del vespre, que això comença. No?
3: Cada 150 anys, no? El proper serà d'aquí 150 anys.
4: L'estadística diu que en un lloc donat tu agafes un lloc de la Terra, el que sigui, i dius, quan passarà un eclipsi, i pots haver-te d'esperar fins a 350, no? En aquest cas, en el nostre cas, no hem hagut d'esperar tant, però sí que s'ha hagut d'esperar 121 anys.
3: 121.
4: O gairebé 121 des de l'anterior, i no n'hi haurà cap fins d'aquí més de 150 anys. És a dir, que és l'eclipsi d'aquest segle, és l'eclipsi, doncs, de la nostra vida, perquè no hi ha ningú viu que hagi vist un eclipsi a la península Ibèrica de tipus total, sí, de per cert, però no de tipus total, i difícilment ningú dels que el vegi aquest cop, doncs, serà viu el 2180 per poder veure el següent eclipsi total de sol a la península Ibèrica.
3: Perquè
4: i a Catalunya.
3: Es veurà de forma total, però, clar, només a alguns indrets, no?
4: Quins sí, exactament.
3: On és que es veurà millor? I què passa, per exemple, en zones on, doncs, no es veurà el 100%, potser el 99%, o no sé. Explica-m'ho tu millor.
4: Sí, això ens passa, per exemple, tot el sector nord de la ciutat de Lleida està just en aquesta franja i et trobes doncs, fets curiosos, no? Com, per exemple, el terme municipal d'Alcoletge es divideix entre una part que està en la totalitat i una que no. Torreferrera està dintre la totalitat, Rosselló està fora. L'aeroport de Lleida del Guaire també està fora. És a dir, que és una, està just en un límit, una mena de banda que passa des del nord de Torreferrera i pel mig d'Alcoletge, després segueix circulant cap al sud-est, passant just per damunt de Torregrossa doncs, i anant cap a Arbeca, i des d'aquesta zona cap al sud-oest, aquesta línia imaginària que podríem tirar entre just al mig camí entre Rosselló i Torreferrera, posem un punt, allí doncs, és el canvi, tirem una línia que passa doncs, just pel nord d'Arbeca, doncs, aquesta és la línia que marca la divisòria. I d'aquí cap al nord, l'eclipsi és parcial, el 99,9%, és a dir, una cobertura altíssima, però no és total, i d'aquí cap al sud és total, i quan més al sud-oest, més dura. És a dir, que Torreferrera és uns pocs segons, doncs el col·legi és gairebé un eclipsi instantani, és a dir, d'allò es va i no es fa, a Lleida ja són 25 segons i fins a 28-30 doncs, més cap a la part sud, però si ens anem al Baix Segrià doncs, ja anem als 45 segons i fins tot al minut doncs, de durada de la totalitat quan estem en zones tipus Granja d'Escarpa, Aitona, Serós, aquestes zones ja es va apropant cap al minut de durada, a mesura que anem anant cap al sud-oest i per tant sempre sud-oest és el camí que ens porta cap a tenir una millor durada del fenomen i per tant els municipis de la part nord del Segrià estan just a aquest límit, no? De tenir una durada molt curta o directament només tenir parcialitat.
3: Per tant, i a les Terres de l'Ebre deu passar similar, no?
4: Les Terres de l'Ebre el que passa és que com que estan més al sud-oest, sí. La qual cosa allí doncs, la durada és molt més llarga. Nosaltres, un equip nostre, estarà a l'Observatori de l'Ebre i allí la durada supera el minut i mig.
3: Minut i mig?
4: Ostres, sí. I és clar, hem de pensar que el fenomen dura molt més. El fenomen comença al voltant de 7:45, que és quan la Lluna començarà a tapar el disc del Sol. Uh-huh. Però hi ha un moment important, que és el moment al qual doncs, aquesta coincidència és perfecta, diguem-ne, és a dir, que es tapa completament el disc del Sol i això dura uns pocs instants. En el millor dels casos, en la història dels eclipsis, en l'eclipsi més llarg possible, la totalitat dura 7 minuts i mig. Però aquest no és el cas d'aquest. Aquest és un eclipsi més curtet. I en el millor dels casos dura 1:45, 1:50, que això succeeix a certs llocs de l'interior de la península, doncs de la província de València, província de Burgos, de Sòria. Doncs passen aquest 1:45, també del nord de Terol, també doncs, del nord de Castelló, tenen aquesta durada tan llarga per damunt del 1:40. I a Terres de l'Ebre, doncs aquesta durada doncs, està per damunt del minut i mig, que és el que succeeix a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, que és on hi haurà un equip del Parc Astronòmic que farem una retransmissió en directe d'aquest esdeveniment.
3: Ah, i ho podrem veure online.
4: Per internet, a través del nostre canal de YouTube, i fem una activitat conjunta, no? I en canvi doncs, hi ha també doncs, alternatives doncs, per a aquelles persones que vulguin anar a zones de totalitat. La Generalitat ha muntat un programa de punts d'observació en col·laboració amb els municipis perquè hi hagi alguns punts segurs d'observació, però molts d'ells s'estan omplint. De fet, els punts de Lleida Ciutat, que eren la Seu Vella i Mangraners, fa pocs dies ja van comunicar que estaven exaurides les localitats i eren més de 10.000 persones en el cas d'alguns d'aquests punts, que també hi haurà equip del Parc Astronòmic en aquests punts per poder doncs, donar informació científica en càpsules per poder que les persones puguin saber què passarà i com s'han de preparar, com han d'utilitzar les ulleres i tot plegat, però són punts que ja s'han completat perquè a mi hi ha un interès molt elevat doncs, per poder doncs, seguir el fenomen des d'un lloc on sigui segur, i Lleida, malgrat són només 25 segons, doncs els seus punts d'observació doncs, ja són complets, i la Generalitat ha definit una vintena de punts per Catalunya, que alguns d'ells doncs, ja es van acabant d'omplir perquè evidentment hi ha molt interès, es mobilitzarà molta gent per poder doncs, veure aquest fenomen. Hi ha un fet singular, que és que Barcelona, que és la zona de major concentració de població de Catalunya, està fora de la zona de totalitat. Per tant, l'àrea metropolitana de zona és previsible que moltes persones es desplacin cap a aquestes zones. També, doncs, per exemple, doncs, és total les zones doncs, de la costa de Tarragona, on turísticament doncs, ja hi ha molta activitat en aquest període. Per tant, es preveu que hi ara molta gent que d'un lloc d'una manera o altra intentarà observar aquest fenomen.
3: Perquè si optem per quedar-nos en llocs on no es veurà, o sigui, del tot, del tot, del tot, Barcelona, Girona o, jo què sé, la Noguera.
4: Sí. Nosaltres, Àger, per exemple, és parcial al 99,9%. O sigui,
3: I notarem molta diferència dels 99,9% al 100%?
4: Sí, realment sí, perquè sí. El 99,9% parcial és un 0% total. És un missatge que estem dient aquests dies, no? En el cas de la parcialitat, mentre es quedi una mica de franja de llum del sol, no ens podem treure les ulleres especials de veure l'eclipsi, aquestes ulleres doncs, que ara estan super de moda aquests dies, no? No ens podem treure aquestes ulleres. No veiem estrelles en el cel. o molt rarament, i seguim veient llum directa del sol, el cel encara és de color blau, potser la llum és molt més tènue, evidentment, tenim una sensació de llum molt fluixeta, no? Però seguim tenint llum directa del sol. A canvi, quan estem en totalitat, deixem de rebre llum directa del sol, el cel es fa fosc en l'entorn del sol, o sigui, no es fa fosc completament tot el cel, però es fa majoritàriament fosc. Veiem les estrelles més brillants del cel, veurem el planeta Venus còmodament, veurem les estrelles del triangle d'estiu, que són les estrelles més brillants, doncs, del cel d'estiu, que ja es veuran abans de que sigui, de que s'hagi post el sol, perquè es farà negre, doncs, a bona part del cel, i veiem les capes externes del sol, que d'altra manera no es poden veure, és a dir, que veiem coses i succeeixen coses que en parcialitat no poden succeir. Mm. I és per això, doncs, que la totalitat és diferent i és singular, i doncs, per poc que es pugui, doncs, si es té a l'abast la zona de totalitat, és bo ser-hi. És a dir, aquests municipis que estan, doncs, gairebé a la franja, doncs, si es poden moure, doncs, aquests 5 quilòmetres per tant entre la franja i observar el fenomen, doncs podran veure la totalitat, encara que siguin uns pocs segons, és igual, encara siguin 10 segons, però tindre aquesta impressió d'aquest enfosquiment, doncs, durant aquests pocs segons, doncs, en el cel. Evidentment, quan més el sud-oest, millor, però la mobilitat serà molt complicada aquell dia, amb la qual cosa, doncs, qui pugui veure-ho, doncs, des de casa, doncs, millor que no es fotin el lío d'agafar cotxe, no? Però, evidentment, doncs, hi haurà molta mobilitat cap al sud-oest de Catalunya, i probablement també cap a Aragó, perquè, doncs, quan més cap a l'oest i sud, com us comentava, doncs, la durada és més llarga.
3: I cap a on hem d'anar a buscar aquesta totalitat? És a dir, quan mirem el cel, ara, no?, busquem ubicacions. Mm. Comencem a buscar-ne. Què és el que hem de tindre present per veure bé aquest eclipsi? Perquè serà quan el sol està a punt de pondre's, no?
4: Exactament. Aquesta és una peça, un altre element molt, molt important. No només hem de mirar en quins llocs l'eclipsi és total, que això ho podem mirar en plànols de visibilitat, això, sinó que també hem de mirar, doncs, si podem veure'l. I el sol, com bé comentaves, comença a 7:45 el fenomen, però la totalitat és gairebé 8:45. Això vol dir que el sol estarà superbaix, està només 5 graus d'alçada, això és molt poquet, i necessitem, per tant, un horitzó absolutament lliure en direcció oest. El sol es pon aquells dies una mica cap al nord-oest, entre l'oest i el nord-oest, però necessitem tota aquella meitat d'un cel, diguem-ne, que no tinguem obstacles, que no tinguem vegetació, que no tinguem edificis, que no tinguem muntanyes o turons, que ens puguin tapar la visió del sol. Al mes d'abril vam fer una mica de campanya, doncs, que la gent anés a buscar aquests llocs, perquè era un dia que el sol tenia la mateixa posició, això ja ha passat. Ara el que sí que, si estem a la zona i tenim més o menys clar cap on volem fer aquell dia l'observació, doncs els dies previs, els dies 10-11, doncs el sol estarà en una posició molt semblant, en la qual cosa no serà la mateixa, però serà una posició molt semblant al dia de l'eclipsi, i ens podem fer la idea que realment a 8:45 puguem veure el sol damunt de l'horitzó i que no hi hagi res davant que ens impedeixi gaudir de l'espectacle de la totalitat.
3: Previsió de... O sigui, coses que hem de tindre presents, les ulleres, no? Això ha de ser sí o sí. Ulleres homologades.
4: Ulleres homologades ha de ser pràcticament un sí o sí. Hi ha alternatives, és a dir, que si no tenim ulleres, doncs hi ha tècniques indirectes, que se'l diu fer el mètode de la càmera negra, que es feia servir en fotografia antigament, que és una capsa amb un forat molt petit i que es faci la imatge dintre. Això ho podeu buscar per internet, com fer un pinhole o una càmera negra per veure l'eclipsi. Amb una caixa de cartró i el material que vam trobar a casa, podem fer una eina per observar, però que ja no és mirar directament el sol, és a dir, mirem una imatge del sol feta amb un cartró. Però així ens assegurem de que no mirem, posem els ulls directament al sol. Això, en el cas que ens quedem sense ulleres, es podria fer servir aquesta tècnica. S'ha de descartar el tema de negatius, vidres fumats, diapositives, radiografies, això no funciona, perquè no estan homologades primer de tot, i després perquè el seu enfosquiment no és del tot homogeni, perquè, doncs, hi ha zones més clars, zones més fosques, i per tant no tenim cap mena de garantia de que ens puguin protegir la vista, i s'han d'utilitzar les ulleres homologades, doncs, o mètodes que en diem d'observació indirectes i mètodes de projecció, com això que comentava de la capsa negra, o fer uns forats amb un cartró i ens fa la imatge, tot d'imatges petites del sol a terra, i el que en diem, doncs, els mètodes indirectes d'observació. Però el més còmode és les ulleres, i en el moment de la totalitat, si estem en zona de totalitat, quan amb les ulleres deixem de veure res del sol, vol dir que està totalment tapat, ens les hem de treure perquè així podem veure les capes externes del sol. Perquè ens quedem amb les ulleres tot el rato en la totalitat, no veurem les capes externes del sol i no veurem, doncs, el moment, doncs, de la nova emergència del sol, el que en diem l'anell de diamants, que llavors ja ens hem de tornar a posar les ulleres. I quan tornem a veure un fort resplendor, que és que ja comença la lluna a apartar-se, podríem dir, doncs, comencem a veure els primers raigs directes del sol, ens hem de tornar a posar les ulleres. Però quan no hi ha llum directa, és el moment de la totalitat, ens els hem de treure per poder gaudir de l'espectacle d'aquestes, doncs, de la corona solar, que es pugui veure, de veure si veiem doncs, els primers moments aquests doncs, de cobertura, doncs, de descobertura, diguéssim, del sol, que se'n diu doncs, l'anell de diamants o les perles de Bailey, que és aquell moment en el qual ja ens hem de tornar a posar les ulleres.
3: I una altra cosa que també serà coincident és que hi haurà Perseids, no? Les llàgrimes de Sant Llorenç, sí, que estaran el dia 13, doncs, encara molt a full, deixem dir-ho d'aquesta manera.
4: Sí, sí, sí.
3: Per tant, ens
4: de
3: podem
4: fet,
3: quedar,
4: serà,
3: no?
4: Serà dia,
3: allà on siguem. Serà el dia, serà la nit.
4: Ens podem quedar, és una bona tècnica, és aprofitar si fem un desplaçament a algun lloc, i si té un cel relativament fosc, si és una zona doncs, que no estigui molt urbanitzada, doncs fer aquesta feina de quedar-te doncs, també al vespre, i a partir de quart d'11 de la nit, que si es hagi fent fos, doncs començar a gaudir de l'observació del cel i veure aquests estels fugaços, aquests perseids, és el màxim, i com que és amb lluna nova, perquè els eclipsis de sol són sempre en lluna nova, clar, és l'única manera que estigui la lluna entre la Terra i el Sol, ha de ser en lluna nova, per tant, no tenim lluna aquí a nit, no hi ha res que ens faci il·luminar el cel de manera natural, i això ens permetrà tenir un cel més fosc del que tindríem en presència de lluna i més possibilitats, per tant, de veure aquests estels fugaços. Nosaltres sempre al Parc Astronòmic fem tancat per eclipsi, perquè allí no és parcial, i obert per Perseids. Obrim a la nit per fer les sessions de visita nocturna d'observació doncs, de la pluja d'estels i observació del cel nocturn en aquesta nit de lluna nova. No? I, de fet, tenim les entrades d'aquella nit exaurides o pràcticament ja doncs, per la visita nocturna. És a dir, que també hi ha un segon interès aquell dia, després de l'eclipsi, hi ha un altre interès important, que és l'observació doncs, del cel nocturn.
3: I això amb quin percentatge es dona? És a dir, que hagi coincidit a l'estiu amb la pluja d'estels. Això no sé si heu calculat.
4: Això és, de fet, no sé si s'ha fet el càlcul, però clar, de fet és allò que hem dit, doncs, que hi hagi un eclipsi en un lloc, pots haver-te esperat 300 anys, no? I que a més coincideixi amb una data concreta, això encara ho fa molt més difícil, no? Per tant, estem parlant d'un esdeveniment super singular que tenim doncs, un eclipsi, doncs, tot i que hi ha finestres de major ocurrència d'eclipsis, però, òbviament, doncs, que tenir un eclipsi per damunt nostre és un fenomen super rar, a més coincideix doncs, amb el moment de la pluja d'estel. Sempre és amb lluna nova, com dèiem, però clar, que sigui la lluna nova doncs, just el dia 12 d'agost, que és el dia del màxim de la pluja d'estels, doncs això doncs, ens dona un espectacle doble.
3: Ai, quin munt de desitjos podrem demanar, ja m'estic emocionant. A nivell astrofísic, quin valor té aquest eclipsi?
4: Avui en dia els eclipsis ja no serveixen per descobrir gairebé res. Hem de pensar que tot el segle XVIII i XIX i principis del XX es van fer grans campanyes i grans viatges per poder, doncs, els científics de l'època poder observar els eclipsis i poder obtenir informació que no se sabia d'altra manera, que només es podia fer en el moment de la totalitat de l'eclipsi, no? Grans campanyes, per exemple, l'any 1919 va servir per corroborar la teoria de la realitat d'Einstein, calia un eclipsi total de sol per veure com es desviava la llum dels estels a l'haver-hi el sol al mig. Això només es podia fer durant un eclipsi total, que és quan tens estrelles i el sol al mateix temps. I això, el 1919, va ser doncs, cabdal, aquest eclipsi que es va produir aquell any per poder demostrar la teoria de la relativitat d'Einstein. Per tant, és un esdeveniment, en aquell cas, doncs, de mític doncs, de la història de la ciència. Però ara, avui en dia, doncs, ja no s'espera aquesta mena de descobertes, però sí que és una oportunitat per donar a conèixer la ciència i també per participar en alguns projectes de ciència ciutadana. La Generalitat de Catalunya està promovent un projecte doncs, en el qual, amb una aplicació de mòbil, podrem d'alguna manera monitoritzar-nos a nosaltres, és a dir, si ens posem nerviosos, si ens canvia el pols perquè estem diguéssim, excitats pel fenomen, doncs hi haurà un projecte de ciència ciutadana en aquesta línia, no?, que permetrà doncs, recollir dades de les persones que vulguin participar-hi doncs, per veure doncs, com ens comportem un dia normal i com ens comportem el dia de l'eclipsi, si ens posem histèrics, no, per dir-ho d'alguna manera. Però no pas perquè sigui cap cosa de l'eclipsi en si, sinó pel nerviosisme de veure un fenomen tan especial, no, tan singular. I també doncs, hi ha projectes doncs, de ciència ciutadana doncs, que han treballat doncs, per reproduir aquest eclipsi, doncs, les mesures d'aquest eclipsi del 1919 que us comentava, o, per exemple, doncs, de repartir una sèrie de fotòmetres en alguns llocs del territori per veure com canvia la brillantor del cel durant l'eclipsi. Això ho han pogut fer doncs, persones doncs, que han tingut curiositat per aquest tema, és a dir, que hi ha projectes de ciència que tenen alguna cosa de recerca, però que es fan sobretot de recerca col·laborativa amb la ciutadania. Ja no és allò, necessitem descobrir què és aquesta capa externa del Sol, com pensava doncs, a finals del segle XIX, principis del XX, que fins i tot es va descobrir un element químic, l'heli, que fem servir ara per inflar els globus, no? Doncs l'heli es va identificar com a element químic gràcies a l'observació doncs, del Sol i es va descobrir en una formació del sol molt lligada doncs, a l'eclipsi que hi va haver l'any 1868. Llavors va ser quan es va descobrir aquest element químic que no se sabia la seva existència. I que han servit de moltíssima en recerca i ara d'alguna manera són més aquesta part col·laborativa i més divulgativa el rol que poden jugar els eclipsis de sol.
3: Ai, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic del Montsec. Que vagi superbé i molts ànims.
4: Sí, sí, ens queda poquet i, com deia, tenim ja moltes ganes de que arribi el dia.
3: Una abraçada gran. Adéu-siau.
4: Gràcies.
5: Som terra, som territori.
6: Aikus, a la vora del canal, la píndola emocional d'admiració per la natura, amb la Rocío López. Som poesia, som terra.
3: Rocío López, què tal? Com estàs?
7: Hola, bon dia.
3: Pues com bé. Va la vida?
7: Pues bé, pues bastant bé, no em
3: puc queixar. Tu t'agrada l'estiu, per cert?
7: L'odio.
3: Per la calor, suposo.
7: Te dic una cosa, sí. M'agrada el rotllo de l'estiu, en el sentit de...
3: El tapeu. El tapeu.
7: No, que això engorda molt, engreix molt. No, m'agrada més per la vida, pel relax que transmeteix. Hi ha sentiment de vacacional, no sé, sempre hi ha algú que està de vacances, i aquesta sensació, no hi ha l'agobio dels autobusos escolars, a mi tot això no sé per què m'agobia molt. És l'únic que m'agrada de l'estiu. Lo de més, la calor no puc, a més jo soc al·lèrgic al sol, o sigui que...
3: És veritat.
7: Fatal. Però bueno, s'aguanta bé. Vaya nada.
3: Doncs tot i que ets al·lèrgica del sol, avui continuarem parlant del sol i dels haikus, sí. I de l'estiu, i per on continuarem avui?
7: Avui una miqueteta de l'eclipsi solar, perquè suposo que és que si no...
3: Ja tens les ulleres, ja tu?
7: No, fíjate, vinc de la farmàcia i no les he comprat.
3: Doncs
7: bueno,
3: escolta,
7: no, però les
3: ràpid.
7: He de comprar, sí. Sí, perquè, bueno, jo ja vaig veure un, d'eclipsi fa
3: temps. Sí, jo també, sí. Perquè és que si ja
7: els que tenim una edat ja ho tenim tot quasi superat.
3: Sí. Un eclipsi total molt gran que va haver-hi, no sé, fa quasi bé 30 anys, podria ser?
7: Perquè jo diria... Sí, 25 o així, perquè sí. La meva canalla era molt petita, uh-huh. I vam anar a classe aquell dia, vam anar amb una família que tenia una torre i ens van preparar uns instruments així manuals per poder veure aquelles mitges llunes que es veuen dins de la... Bueno, això va ser molt divertit i ens ho vam passar molt bé.
3: Sí.
7: Vinga, i ara pues, ja està.
3: Veure... Anècdota feta?
7: Sí.
3: Va pels haikus.
7: Doncs pues parlem això precisament de l'eclipsi solar, que es diu Nishoku. I en el haiku s'utilitza com a kigo per evocar contrasts profunds, no? Com el pas de la llum a la foscor, de la bellesa del cosmos o del misteri. Normal, no m'estranya. La gent se devia quedar, no? Els eclipsis seren ben seguits de ben a prop i molt temuts. Avui dia encara segueixen sent un font d'inspiració fora i dins del Japó. I, a més, bueno, com vegueu... Destí turístic, perquè no hi ha lloc que es pugui veure l'eclipsi que no estigui ja tot ben agafat, no? A veure, en l'estètica japonesa un eclipsi no és únicament un esdeveniment astronòmic, també és una poderosa metàfora poètica. Se li diu el plat buit, que reflexe el pas del temps i els cicles de la vida. I també la llum filtrada. Els arbres projecten milers de petits sols en mitja lluna al terra, donant lloc a una escena de gran bellesa. Oh. I això provoca...
3: La guare. No, què?
7: Claro, sí, bueno, això deu ser una guare dels fors, no? A part, suposo que això deu ser, pues, bueno...
3: És que hi ha molta mitologia, molt de tot,
7: sí,
3: no?
7: Sí, vinculada. Sí. Bueno, a tot arreu, no? Perquè sí. Els eclipsis solars, nosaltres, perquè ara més o menys controlem, perquè ens ho expliquen els científics, però imagina tu, fa tants anys a tot arreu, no? Jo també les cultures de Mèxic i per ahí, que eren tan del sol, se devien quedar, bueno, i ara què passa, no?
3: I ara què podrem
7: I ara què passa, no? Sense sol, què ha passat? Si s'acaba el món, bueno, és que deu ser...
3: Bueno, imagina't que ara aquí portem com a 2 anys parlant de l'eclipsi.
7: Per
3: ben
7: això
3: bons,
7: te dic, si
3: I aquest
7: que...
3: any últim ha sigut, vaja...
7: Sí,
3: no,
7: ara
3: no hi ha ningú
7: molt...
3: que no sàpiga que hi ha un eclipsi.
7: Sí. I bueno, i el que he dit abans, que era inclús destinació turística, no? De veure on se pot visualitzar millor i totes aquestes coses. Bueno, són fets... Molt contenta de que estem tan a prop d'aquests fenòmens naturals i que els puguem apreciar amb l'interès i amb la importància que tenen.
8: Saps què em passa quan t'escolto, Rocío? Que és que no hi ha temps.
7: Ja,
8: se m'ha parat.
7: Pena.
8: No, que no hi ha temps, que se'm pare el temps.
7: Que se'm pare el temps.
8: A part que no hi ha temps, que anem ja molt sobrepassats.
7: Ja, bueno, llegim aquest i prou. Nus de l'abisme, fos correre la flama, la llum s'apaga. Millor que això per tancar el programa d'avui, no n'hi ha.
8: Oh, quina preciositat, tornar-la a dir. Llum de l'abisme?
7: Nus de l'abisme, foscor rere la flama, la llum s'apaga. És de la Montserrat Rubinat, dintre d'aquell llibre de Nishoku que hem comentat.
8: Doncs gràcies per aquesta estona.
7: De re, bonica.
8: Adéu.
7: Tu, adéu.
5: Som terra, som territori.

0: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: Benvinguts i benvingudes a l'Espai Sardana, el programa sardanista a Ràdio Mollet. El fem la Núria Figuera Duarte, qui us parla, la Marina Saborido Figuera, i el servei tècnic de l'emissora, i el podeu escoltar els divendres a les 6 de la tarda i en redifusió els dissabtes a les 10 del matí.
2: És divendres 11 de setembre de 2026, Diada Nacional de Catalunya, penúltim programa d'estiu de l'Espai Sardana. Estigueu on estigueu, us convidem a gaudir d'una hora de sardanes. Així doncs, comencem.

0: Aquesta sardana que hem escoltat porta per nom Inicis Inesperats, estrenada l'any 2003. És obligada de trompeta, l'instrument que toca en Josep Bosch i Vallell, l'autor d'aquesta composició. Nascut l'any 1976 a Santa Coloma de Farners, és l'autor d'unes 12 sardanes. L'enregistrament era de la Cobla Montgrins.
1: Tal com us comentàvem, avui, Diada Nacional de Catalunya, per això gaudirem de la Festa de les Senyeres, d'en Florenci Trullàs i Altimira. És una composició de l'any 2000, repetint cobla, endavant amb la Montgrins.

0: Escoltàvem la Festa de les Senyeres d'en Florenci Trullàs i Altimira amb la Montgrins, amb motiu de la festivitat d'avui a la nostra terra.
1: La Font d'en Roure, sardana del compositor i músic en Carles Ferrés i Guillamont, nascut a Barcelona l'any 1977. Es va estrenar l'any 2000 a Olesa de Montserrat i l'escoltarem amb la Cobla Vila d'Olesa, de la qual l'autor n'és instrumentista de trompeta.

0: Sardana d'en Carles Ferrés i Guillamón, interpretada per la Cobla Viladolesa i que porta per nom La Font d'en Roure.
1: Hem escollit per ara Tarda de juny a la Gavarra, sardana obligada de tenora, estrenada l'any 1992 a Cornellà. És de la Montserrat Pujolà i Jiménez i la Cobla, la Juvenívola de Sabadell.

0: La Juvenívola de Sabadell ens ha ofert Tarda de juny a la Gavarra, de la Montserrat Pujolar i Jiménez.
1: I tot seguit, i per acabar el repertori d'aquesta primera part, hem triat Sota el Montseny, bonica sardana estrenada l'any 1986 del mestre molletà en Jaume Boix i Pujol, i que ens interpreta la Cobla Miramar.

Sota el Montseny, del mestre Molletà, en Jaume Boix i Pujol, amb la Cobla Miramar. Hem arribat a la fi de la primera part del programa. Un petit descans i, a continuació, més Espai Sardana.

0: parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada, i d'aquests productes que farem.
1: Hi ha moltes formes de deixar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a una nova plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
2: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
3: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi agermanat de Mollet.
4: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, als programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
5: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
7: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
8: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
9: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
10: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
11: Són sis dones, sis de Lleida, sis dones deportades a un camp de concentració, sis històries de vida i un gros oblit.
12: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
13: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
6: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
14: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
15: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Espai Sardana, un programa dirigit i presentat per Núria Figuera i Marina Saborido. Espai Sardana, tot allò relacionat al món de la sardana a la sintonia de Ràdio Mollet.
2: Benvingudes i benvinguts a la segona part de l'Espai Sardana. Però abans de reprendre amb el repertori...
3: Us informem que teniu tots els nostres podcasts a la pàgina web de Ràdio Mollet. Voleu veure ballar una sardana amb una perspectiva de 360 graus? Si és així, us recomanem que ens busqueu al Facebook i Instagram d'Espai Sardana.
2: I també dir-vos que no hi ha ni contestador ni agenda. Si voleu estar informats de les activitats sardanistes que es fan, us emplacem a consultar l'agenda de Som Sardana.
3: I seguim, i ho fem amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, que ens interpreta la sardana Grumeig, d'en Manel Saderra i Puigferrer, la qual és obligada per a dues tenores i dos tibles.

0: Magnífica sardana Grumeig, obligada per a dues tenores i dos tiples, d'en Manel Saderra i Puigferrer, amb la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.
1: Benvinguts. És d'en Joan Lluís Moraleda i Perxac, sardana que es va interpretar a la inauguració dels Jocs Olímpics 92 de Barcelona, en versió cantada per la Montserrat Caballer i Josep Carreras, si bé nosaltres la posarem interpretada solament per la cobla mediterrània.

0: Gaudíem amb els primers 65 de l'any 2011 i finalista a la Sardana de l'any. És de l'instrumentista de piano Flavioli Fiscorn, així com compositor nascut l'any 1958, en Jaume Oliver i Perpinyà. L'enregistrament era de la Cobla Jovenívola de Sabadell.
1: Anem ara a escoltar Un camí d'il·lusions, sardana d'en Josep Chamorro i Ramos, estrenada l'any 2009 a Reus, i que gaudirem amb la Cobla Mediterrània.

0: era Un camí d'il·lusions, d'en Josep Chamorro i Ramos, amb la Copla Mediterrània.
1: Acabem el repertori del programa d'avui divendres 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, amb una sardana de l'instrumentista de tenora de la Copla Montgrins i compositor de sardanes, en Conrad Rafar i Arza. I si abans repetia en Copla, ara repetim any, ja que també està estrenada el 2009. Endavant la Copla Reu Jove, amb Com a casa.

0: D'aquesta manera, esperem, us sentiu quan esteu amb nosaltres a l'Espai Sardana, tal com diu la sardana d'en Conrad Rafari Arza, Com a casa, la qual ens ha interpretat la Cobla Reus Jove. Si us ha agradat el programa i heu passat una estona distreta, ens donem per satisfetes. Així doncs, només ens queda desitjar-vos una plàcida i feliç setmana, aprofitant el màxim de la vida. I si és amb sardanes, molt millor.
1: Salut!
0: Sardanes i seguim!

0: pots quedar-te allà on estàs i alhora viatjar pel món a través de les seves músiques més autèntiques. The Messenger, un programa de Jordi García. Tots els divendres, de 9 a 11 de la nit, a la sintonia de Ràdio Mollet.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic, de divulgació, que posa en valor la recerca i el coneixement. Tot un recorregut que va des de les interioritats a la sala d'operacions, la tria dels estudis que definiran el nostre futur, els avenços científics més punters o com ens marca l'intel·ligència emocional.
1: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 2:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.

0: Molt bona tarda a tothom i benvinguts al Bartiquí de Ràdio Mollet, que continua en la seva versió estiuenca, Bartiquí en xancletes i samarreta suada. Us saluda Carlos Molina, que seré el vostre barman, i comptem amb el suport tècnic del Jaume Montsant. Moltes gràcies per escoltar. I serà un Bartiquí d'estiu, per algunes coses no canvien, així que com acostuma a dir, poseu-vos còmodes, demaneu el còctel que més us agradi i disposeu-vos a gaudir d'una estona amb la música i les històries que l'envolten. Avui és divendres 11 de setembre de 2026, Diada Nacional de Catalunya. I aquest és el programa número 46 de la temporada i el setè de la temporada d'estiu. I si sona aquesta sintonia, això vol dir que hem sortit a la terrassa del bar i que tenim un Bartiquí edició estiu on ens dediquem a experimentar una mica i a posar més música i a xerrar menys. Aquest vespre farem una petita commemoració. I és que aquest estiu n'ha fet 30 anys del mític Doctor Music Festival de 1996. Una iniciativa inaudita i força mastodòntica que no va tenir la continuïtat esperada per diverses raons, però que aleshores va marcar una línia que segurament 3 dècades més tard té bastant vigència. Sempre que es parla de festivals es recorda a Woodstock per la popularitat que va tenir l'event. Tot i que de festivals n'hi ha hagut molts i de moltes menes. Anem a ser tan originals com aquells i a dedicar el programa al Woodstock català, que va aplegar 27.000 persones en un lloc de tan difícil accés com eren els Prats d'Escalarre, i sobretot parlarem d'un cartell impressionant que bé podia reflectir el que era la música a mitjans dels 90. Comencem.
1: ¿Vas a tomar algo, chico?
2: Sí. Deme una Fanta.
1: ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta?
2: Bueno, pues deme una Pepsi sin.
1: ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga.
0: Mireu, Escalarre està a quasi 4 hores de cotxe de Barcelona i l'accés en un transport públic és francament complicat. Fer un festival allà, doncs, era una decisió peculiar. Però Doctor Music era una promotora catalana independent, fundada el 1982, que s'havia especialitzat en portar grans artistes internacionals a Espanya i que, després d'anys organitzant gires de superestrelles, va decidir fer el salt més ambiciós, el de crear el seu propi gran festival. L'escena de festivals de 1996 no era, òbviament, com avui dia, quan segurament n'hi ha massa de festivals, i és que és una cosa que personalment em molesta, entenc el públic a qui s'adreça el concepte de festival, però també considero que ha canibalitzat l'oferta de concerts a sales i pavellons. Les promotores ara prefereixen portar els grups a festivals, tot pressionant els festivals per contractar diversos artistes en un mateix paquet, i amb això és francament difícil veure un concert adreçat per un aforament d'entre, posem, entre 2.000 i 5.000 persones. I passem del concert petit per 500 o 1.000, al macroespectacle que ven 30.000 entrades. Però tornem a 1996 i tornem amb un divendres 12 de juliol. No eren ni les 7 del vespre quan pujaven a l'escenari els meus estimats fan Loving Criminals.

Uns Fun Loving Criminals que havien publicat el seu primer disc, que sonava de Fun Loving Criminal, bueno, encara sona, de fet, de fons, aquesta cançó de Fun Loving Criminals. Però aleshores la banda encara era una promesa, fins i tot podien ser vistos fins i tot com a un one hit wonder, perquè, bé, de fet, ningú no sabia si passarien el tall o es quedarien amb els 15 minuts de fama que els hi proporcionava, doncs, aquell hit que va ser Scooby Snacks. Naturalment que sí que van passar el tall, i aquí a Cantiqui sempre recomanem tot el que han enregistrat aquest trio de Nova York. Els que probablement sí que no van passar de ser One Hit Wonder van ser els Echo Belly, que van facturar un d'aquests fantàstics singles dels anys 90, que em direu el que vulgueu. Puc ser un carca, puc ser una iaiona, però si tenim un hit single com els que ara mateix triomfen a Spotify o a YouTube, o un hit single que ho va patar tant com el Great Things dels Echo Belly, bé, crec que no hi ha comparació possible. A 7:45 del primer dia de festival de divendres es posaven a prova els Echo Belly.

El Doctor Music Festival no va ser el primer festival de casa nostra, ni molt menys. De fet hi havia precedents, com el Canet Rock, que es va celebrar en diverses ocasions a mitjans dels anys 70. De fet, per exemple, el 1975 va reunir aproximadament 40.000 persones i el 1978 va arribar a fer un salt internacional portant gent com Blondie, com Nico, com Ultravox, entre d'altres. Però aquí hi ha una cosa molt significativa. El Canet Rock de 1978 és pràcticament el final d'una època. Els anys 80 no són una dècada de grans macrofestivals a l'estat espanyol. Hi havia festivals i grans concerts, però no hi havia encara una indústria de festivals consolidada com la que coneixem a partir de finals dels 90 en endavant. El model, aleshores, era més aviat el concert, la gira, anar a les festes majors i potser anar a algun festival especialitzat. El panorama canviaria amb la dècada dels 90, ja us dic. Però tornem amb aquella primera jornada del Doctor Music Festival. Ja ha avançat al vespre, tocava una banda que també podríem dir que van ser One Hit Wonders, o si més no, van ser molt fruit d'un moment molt particular i molt curt. Era l'època del crossover, del rap metal, que també se li deia, i tenim un grup com Dog Eat Dog amb el hit No Fronts.

ja que s'ha tornat a anar fent i fent i com se'ns va enganxar aquest No Fronts dels Doggy Dog, una banda que, tal com va arribar, va desaparèixer. Però bé, ara ja ens trobem amb la primera de les Patums, que actuarien al Doctor Music Festival, als Suede. El Suede arriba al Doctor Music del 1996 en un moment una mica estrany de la seva història. Havien estat una de les bandes que havien encès la metxa del Britpop. Però el moviment ja estava convertint-se en una mena de batalla entre els Blur i els Oasis. I Suede, començaven a quedar una mica fora de la fotografia. I a més, per si fos poc, acabàvem de perdre el seu guitarrista original, Bernard Butler, que era una de les peces fonamentals del seu so. Però el cantant i líder, el Brett Anderson, no estava disposat a desaparèixer tan fàcilment. Ara amb en Richard Oakes a la guitarra, els Suede havien publicat el disc Coming Up, un disc potser més lluminós, més pop, molt més immediat. I d'allà surt la cançó que posarem ara, Trash, una celebració una mica descarada, ser jove, diferent, i sobretot de no demanar permís a ningú. En fi, coses dels grups dels 90 i del Britpop. El Doctor Music, els Suede, doncs deu dir no, si eren una banda molt important. I aquesta és la manera que tenim de recordar-los amb aquest Trash.

Però compte que qui volia veure Suede es perdria una petita sorpresa oculta al festival, els Morchiva. Bé, venim del Suede, una de les bandes més reconeixibles del Britpop. I ara ens anem cap a Londres per trobar-nos amb Morchiva, que era un grup que encara estava començant a construir aquell so entre el Britpop, el pop i l'electrònica. El seu primer disc, de títol Who Can You Trust, acabava d'aparèixer aquell 1996. I encara faltaven uns anys perquè arribessin els seus grans èxits. Però escolteu, era el que passava en aquell festival. Podies tenir Suede fent pop-rock davant de milers de persones, gairebé al mateix temps, els Morchiva introduint aquella sonoritat més hipnòtica, més electrònica i nocturna amb un escenari més petit. I ara us faré una miqueta de trampa, perquè els Morchiva de 1996, ja us he dit, encara no havien publicat el que em sembla el seu millor disc amb diferència. Però no m'hi puc estar de posar aquest tema, en aquest cas ja us dic que és trampa, és un tema de 1998, però també molt de gust a posar, és Big Calm, Morchiva.

Bé, avançada la nit del primer dia, la primera jornada de festival, ens trobem amb un altre dels números grossos. Ens trobem amb Sepultura. Mireu, és curiós el que va passar amb Sepultura el 1996, quan van publicar l'LP Roots. Sepultura era un grup de metall, molt dur, veus guturals i aquestes coses, amb la particularitat de la seva procedència, eren de Brasil. Havien tingut algun hit. Recordem que als 90 els grups de heavy podien tenir hits, parlo de cançons com Territory, però encara estaven, això, al seu nínxol. Com van passar Sepultura de ser un grup de metall, de nínxol, a ser tan populars? Bé, en aquella època el Sepultura van viatjar a la regió del Mato Grosso, a Brasil, i van treballar amb els membres de la comunitat indígena Xavante. Van incorporar cant, percussió i d'altres elements tradicionals al disc. I el resultat és Roots, metall pesadíssim, sí, però amb una identitat brasilera molt més evident. I el tema Roots, Bloody Roots, es converteix en una mena d'himne. I també hi ha una altra clau, la MTV. A mitjans dels 90, MTV estava començant a fer molt més accessible el metall o sonoritats més extremes. Sepultura apareixent en programes i videoclips que els posaven davant d'un públic que probablement mai no hauria comprat un disc de death metal. Sepultura no van arribar al gran públic perquè suavitzessin el seu metall. I van arribar quan van deixar de preocupar-se per sonar com qualsevol altra banda de metall. Aquest disc, Roots, doncs, converteix Sepultura en una banda enorme, però, ves per on, aquell mateix any, en Max Cavalera, el cantant i, d'alguna manera, líder espiritual, abandona el grup. El detonant immediat va ser la mort de Dana Wells, que era el fillastre d'en Max i una persona doncs, molt propera a la banda. Després de la tragèdia i del funeral, la resta del grup va decidir continuar treballant amb la seva nova direcció i

I quan quasi bé tancava la jornada, tenim un dels veritables plats forts, en David Bowie. Aquí vull dir una cosa, compte, el David Bowie de 1996, que no tenia l'estatus de mite intocable que té ara, que és mort. Vull dir, si ara ressuscités en Bowie i fes un concert a Barcelona, segurament doncs faria un parell d'estadis olímpics, posem-ho així. Però no ens enganyem. Recordem una cosa, el 1997, a la seva única data a l'estat espanyol, va haver de moure el seu concert, que estava programat per la plaça de Toros de les Ventes, cap a la sala Aqualung de Madrid, per baixes vendes. Parlem de que va vendre 3.000 entrades. Així que sí, en David Bowie era el plat fort, que tancava, evidentment hi hauria DJs i cosetes així, però tancava la programació potent del primer dia del festival, però està bé posar les coses en perspectiva. Va, ara sí, escoltem un dels hits que tenia en David Bowie aleshores. Això és Strangers When We Meet.

El dia de dissabte, el festival s'iniciava amb una munió de grups catalans i grups espanyols, però no seria fins a les 7 del vespre quan apareixia la primera Patum a l'escenari, amb una hora que em sembla força matinera per un tio com en Lou Reed. Un cop més, segurament el record de Lou Reed no és tan inflat com el que tenim ara mateix en David Bowie, però la gent no esperava Lou Reed com a un gran a nivell contemporani, sí com una llegenda que els 15 anys que separaven de la dècada dels 70, bé, només havia fet un disc veritablement important, el New York, de 1989.

més. Si ressuscités en l'Urrit i toqués a Barcelona, segur que seria cap de cartell a Primavera Sound, però les coses no eren així al 1996. Malgrat això, el públic sí, el públic era conscient de que tenien davant una icona que començava el seu concert amb la mítica Sweet Jane.

Ara fem una parada amb un nom que probablement avui dia no us diu gaire, però que el 1996, dins de l'escena alternativa catalana, era molt més conegut del que ens podríem imaginar. Afraid to Speak in Public, un grup que havia aconseguit convertir-se en una de les bandes de referència de l'underground barceloní, amb aquell estil que els feia ser com una mena de Faith No More nostrats. Van publicar discos, van tocar en sales i festivals importants, i sobretot van aconseguir una cosa que no era gens fàcil: tenir prestigi dins d'una escena que, bé, encara era molt petita. I potser per això la seva història té una mica de paradoxa. Quan semblava que podrien fer el salt, la banda va desaparèixer relativament aviat i el seu nom va quedar molt més associat a aquella escena de 90 que no pas al que seria una carrera llarga. Aquesta és The Difference, d'Afraid to Speak in Public.

I el que dèiem de David Bowie o de Lou Reed ve sent exactament el contrari del que va viure la següent estrella que pujava a l'escenari del Doctor Music Festival, l'Iggy Pop. La carrera dels tres, Iggy, Lou Reed i David Bowie, està clarament relacionada entre si, sobretot als anys 70. Però mentre que Lou Reed, als 90, tenia una carrera més vista com de vella glòria. I en David Bowie navegava entre les seves diferents bandades estilístiques, algunes més acceptades i d'altres menys acceptades pel gran públic, la carrera de l'Iggy Pop, als anys 90, estava sorprenentment viva i d'actualitat. Després de passar uns anys 80 força durs, als 90 ens va trobar l'espurna. Es va fer envoltar també de músics amb talent, de gent que triomfava al rock dels 90 i que tenia l'Iggy Pop com a una referència. I que estava encantada de treballar amb ell, com l'Slash i el Duff dels Guns N' Roses. En una època en què els Guns N' Roses, no oblidem, era el grup de rock més important del món. Total, que l'Iggy Pop al 1990 publica un gran disc de títol Brick by Brick, i al 1993, doncs un altre de títol American Caesar, i de sobte, una mòmia del passat, com l'Iggy Pop, apareix a l'MTV i derivats, i arriba a una generació, la meva, que honestament no coneixíem el seu passat. I això de The Stooges ens sonava a llegenda antiga, però que no havíem escoltat mai. Personalment, per mi, a mitjans dels 90, Iggy Pop era tan actual com podien ser-ho, no sé, els Stone Temple Pilots. El 1996, l'Iggy Pop presentava un disc una mica inferior als anteriors, a títol Naughty Little Doggy, però la seva presència escènica continuava sent demoledora. Això és Wild America.

Però segurament, i si parlem de popularitat, el cap de cartell de dissabte era pels britànics Blur. Quan Blur arriben al Doctor Music Festival al juliol de 1996, ells són una de les bandes més grans al planeta, però també s'ha vivint un moment estrany. Només un any abans havien protagonitzat amb Oasis la gran batalla de la Britpop, aquella història que ara sembla com molt de les coves d'Altamira, però allò de la batalla de qui guanyaven singles entre el single Country House de Blur contra Roll With It de Oasis. Blur contra Oasis, Eamon Albarn contra els Gallagher, etc. I bé, Blur havien guanyat aquella batalla, però, curiosament, mentre la resta del món encara parlava de Britpop, els Blur començaven a estar-ne una mica farts. I aquí és on 1996 es converteix en un any importantíssim per ells. El guitarrista Graham Coxon volia allunyar-se del pop més convencional, introduir guitarres més brutes, més un so més americà, més alternatiu. I en Damon Albarn, el cantant, per la seva banda, començava a interessar-se per sons molt diferents. I tots dos estaven empenyent la banda cap a un lloc que encara no sabien ben bé quin seria. El resultat arribaria l'any següent, amb Blur, el disc, en aquest cas, el disc homònim, un LP que trenca amb el Britpop i que conté, doncs, Song 2, aquella cançó de només 2 minuts que acabaria convertint-se en un dels grans himnes dels 90. Per això podríem dir que el 1996 va ser l'any en què els Blur van deixar de voler ser Blur. I el Doctor Music encara els podem escoltar en aquella frontera entre ser els reis del Britpop i ser la banda que estaven a punt de reinvertir-se. Bé, i això és The Universal.

Sona encara de Universal, que si no és la meva cançó favorita de Blur, poc li falta. Però bé, encara quedava un plat fort aquella nit de 1996, més metall, en un exemple d'eclecticisme que en riu tanto del Primavera Sound. Slayer, bé, no tancava la nit, que sorrava més electrònica amb Underworld, amb Ben Wilcox o amb DJ Sideral, però pel que rock es refereix, Slayer posaven la cirereta aquella nit al pastís. En 1996, Slayer ja no eren una banda underground, eren una de les grans institucions del thrash metal, amb més d'una dècada de carrera, i discos com el Raining Blood o el Seasons in the Abyss, convertits en referències absolutes pel gènere. I precisament aquell any arribaven amb In Dispute Attitude, un disc molt més punk del que podries esperar d'ells. Bé, abandonem la calma de Blur i escoltem Seasons in the Abyss, Slayer.

I ens plantem el diumenge 14 de juliol de 1996. Nene Cherry, que havia estat, Nene Cherry havia estat una de les cares més famoses del pop a finals dels 80, el seu primer disc, que duia per títol Rolex Sushi, havia estat un èxit internacional amb cançons com Buffalo Stance, que barrejava doncs, això, el hip-hop, el pop, el soul i una miqueta de música electrònica, quan aquella combinació encara sonava gairebé revolucionària. Bé, el 1996 tornava a l'escena després de certes complicacions de salut amb el disc Man, que contenia, per exemple, la cançó 7 Seconds, la seva col·laboració amb Yusuf Ndour, que va ser un gran èxit. De fet, era un single de 1994, però que la tia va incloure al disc dos anys després. Però bé, també tenia un single com Woman, que la va fer tornar a les llistes d'èxits, etc. Però el 1996 la Nene Cherry ja no estava simplement repetint aquella fórmula, tornava doncs, amb un disc més personal, més experimental. Si una cosa es podia dir al festival és que era una mica blanc, però també tenia la seva petita quota negra. Va, que és, això és Woman, Nene Cherry.

0: Quan pensem en el Doctor Music dels 40, hi ha un festival americà que funciona gairebé com el seu mirall, el de Lollapalooza, el festival que va crear el 1991 el Perry Farrell dels Jane's Addiction i que havia nascut com una gira itinerant que barrejava rock alternatiu, punk, rap i música industrial. I això és important. No es tractava només d'anar a veure bandes, sinó d'alguna manera de formar part d'una escena. El Doctor Music agafa aquella idea i la porta a Europa amb una diferència fonamental. En lloc de recordar als Estats Units, construeix durant uns dies una mena de ciutat musical enmig dels Pirineus. Dos festivals diferents, però la mateixa intuïció, l'aposta per l'eclecticisme, que també incloia números teatrals de comedians, per exemple, o fins i tot un espectacle que venia directament de Lollapalooza, precisament una mena de circ alternatiu, o fins i tot espectacle de freaks, el Jim Rose Circus. Però continuem amb més música que sonava aquell dia de diumenge, una mica de jazz a càrrec de Galliano, Prince of Peace.
1: The time has come when we may run to the hills, the mills, and search for a thing we call fun. But we've got to get it on so we can live long, grow strong, and truly belong.

I si havíem tingut en David Bowie, l'Iggy Pop i el Lou Reed, el diumenge tornàvem a tenir a l'escenari amb una vella glòria dels 70, la Patti Smith. La Patti Smith, bé, el 1996 no està precisament en el moment més àlgid de la seva carrera. Ja té 49 anys, però fa anys que estava allunyada del negoci musical. Ja s'havia retirat de la música, quasi completament, el 1980 per dedicar-se a la seva família. Però després de la mort del seu marit, en Fred Sonic Smith, que va ser, per cert, guitarrista dels MC5 i va morir el 1994, i també després d'haver perdut diversos amics propers, la Patti havia passat per una etapa molt dura. Però aquell any torna, que en 1996 torna a l'escena musical amb un disc Gone Again, el seu primer LP en molts anys, i torna amb una cosa que no havia perdut, la seva condició de llegenda. I és que la Reba demostra que no necessitava una gran producció. Ella va pujar a l'escenari amb només un trio i es va posar el públic a la butxaca. També van haver-hi moments particulars, per dir-ho d'alguna manera, com quan va convidar el seu fill Jackson, de 14 anys, a tocar una versió de Smoke on the Water. També va recitar People Have the Power sense música. I en un moment absolutament èpic, fins i tot va arribar a aparèixer en Tom Verlaine, el mític Tom Verlaine dels Television, per tocar amb ella. I encara més, per si fos poc, amb Michael Stipe, cantant dels R.E.M., dels REM. També va pujar a l'escenari amb la Patti Smith, va tocar el baix a la cançó Summer Cannibals i també va participar després en temes com Horses o Gloria. Eren molt amics en Michael Stipe i la Patti Smith. De fet, aquell any els REM havien publicat el seu disc New Adventures in Hi-Fi i ella cantava el primer single. Així que sí, Patti Smith arribava com una llegenda, però aquella nit va demostrar que les llegendes també poden tornar a començar. Escoltem Summer Cannibals.

Aquell diumenge, darrer dia del festival, vam tenir una de les anècdotes més recordades amb l'actuació dels Bad Religion, uns Bad Religion que quan arriben l'any 1996 ja no són precisament uns desconeguts. Portaven més de 15 anys demostrant que el punk podia ser ràpid, melòdic, però que també tenia la seva vessant comercial. Tenim, de fet, un parell d'episodis al Bartiki de Ràdio Mollet dedicats al punk pop dels anys 90. El 1994, Bad Religion havien publicat el disc Stranger Than Fiction, el seu LP més venut fins aleshores, però també aquell mateix any havien perdut el guitarrista Brett Gurewitz, que va abandonar temporalment la banda. El 1996, el grup torna amb el disc The Great Race, ja sense en Brett Gurewitz, i amb en Brian Baker, antic guitarrista del Minor Threat, ocupant el seu lloc. I arriben l'Escalarre amb aquella... Bé, arriben com a grans triomfadors. Però no a tothom li va semblar igual. L'imatge que tenim tots a la retina d'aquell concert va ser quan un xaval, que no tindria més de 16 o 17 anys, va pujar a l'escenari. El cantant, en Greg Graffin, el tracta bé al principi, però el noi se li atansa i li comença a dir «Gordo, calvo», mentre toca el cap i diu «Vendido». Fins que el cantant, que no entén gaire el que diu, però que ja nota que la cosa no és una cunyeta, se li inflen els pebrots i el tira empentes per darrere de l'escenari. Anys després, un diari local, nacional, va localitzar aquell noi i el va entrevistar, i ell es justificava dient que ja havia estat fan dels primers Bad Religion, però que s'havien aburguesat. I tot i que puc entendre el noi, a canvi a la fi, això és punk rock, és encomiable que en Greg Graffin no li toqués la cara, perquè realment s'ho mereixia. En fi, en general, l'actuació dels Bad Religion es converteix en una petita aventura, amb problemes tècnics, interrupcions, en fi, un concert força accidentat que no impedeix que la banda continuï disparant cançons a tota velocitat. Va, això és This is just a punk rock song.

I a tota velocitat hi serà jo, perquè se m'està menjant el temps, perquè ja arribem a la recta final del programa i també del festival. Deixem el punk rock de Bad Religion per rebre Moloco, un duo format per la cantant Roisin Murphy i el productor Mark Brydon. Ja vam parlar d'ells l'any passat també a l'episodi dedicat al house. Bé, Moloco el 1996 encara no són les estrelles de l'electrònica que arribarien a ser, pues re, un poc, dos, tres anys després. El seu primer disc, Do You Like My Girlfriend, acaba de sortir i encara estan construint el seu públic. Però ja tenen una fórmula molt particular, barrejant doncs, la música house, que els caracteritzava, però també amb una miqueta de funk, de pop, i aquella actitud estranya teatral que portava el Roisin Murphy. El gran èxit encara trigarà, però arribarà amb Sing It Back, aquell mític hit de 1999. Però, de tota manera, el Doctor Music ja hi ha en aquests Moloco que apunten cap al futur, i escoltant un tema com Fun For Me, és fàcil entendre per què aquella barreja tan difícil de classificar acabaria funcionant tan bé.

Un dels darrers grups de rock de diumenge a la nit eren els Buenas Noches Rose, que són una d'aquelles bandes que explica molt bé què estava passant amb el rock espanyol a mitjans dels 90. Ells venien de Madrid i havien recuperat una idea que semblava una miqueta passada de moda, una banda de rock amb guitarres i un rotllo més aviat clàssic. El seu primer disc, de títol Buenas Noches Rose, havia aparegut el 1995 i es va convertir ràpidament en una de les grans esperances del rock estatal. Ells no eren una banda de rock alternatiu, almenys no a pel que musicalment es refereix. El seu era un so, el que us dic, més aviat de rock setantero, i tothom tenia la sensació de que podien arribar molt amunt. I precisament per això la seva història és una mica tràgica. Van pujar molt de pressa, però també van caure molt aviat. El 1996, quan arriben al Doctor Music, estan pràcticament en el seu moment de màxima projecció. Ja tenien prestigi públic i aquell aire de banda que semblava destinada a fer coses grans, però la trajectòria seria curta. El seu cantant, en Jordi Skywalker, un dia, sense gaire més explicació, va marxar, va desaparèixer, va deixar el grup, els va deixar penjats i mai no va tornar, i tot se'n va anar en orris. I potser per això, escoltar-los avui genera una miqueta de nostàlgia, perquè és el so d'una banda que el 1996 encara no sabia que estava vivint el seu moment més alt. Va sentir el tema homònim, Buenas Noches Rose.

Per entendre fins a quin punt el Doctor Music Festival de 1996 va ser una bomba, hem de recordar com era el panorama de festivals a Espanya just abans d'aquell estiu. Ja hi havia coses interessants, per exemple l'Esparrago Rock, nascut el 1989, que s'havia convertit en un referent del rock alternatiu. El Festival Sonar, des de 1994, que estava inventant una nova manera d'entendre la música electrònica, fins i tot el Festival Internacional de Benicàssim, el FIB, que acabava de néixer el 1995 amb una aposta molt internacional i indie. I també el Festimat, que començava també a créixer. Però cadascú tenia el seu territori i, sobretot, encara eren esdeveniments en etapes molt primerenques i que, mireu, hi havia 3 o 4 a tot l'estat. No hi havia 30 o 40 com avui dia. I, sobretot, el que encara no existia era un gran festival internacional multigènere capaç de reunir en el mateix carrer, doncs en David Bowie, o l'Iggy Pop, o els Blur, o el Suede, o Sepultura, o Nene Cherry. Però era un festival caríssim i deficitari. El primer any el pressupost era d'uns 400 milions de pessetes, uns 2,4 milions d'euros. I van tenir pèrdues de 50 milions de pessetes, unes 300.000 euros, amb una assistència que superava les 27.000 persones. El 1997 repeteixen amb unes dates similars. El 1998 tenen enfrontaments a la Generalitat i s'emporten el festival a Astúries. Les pèrdues acumulades pels 3 anys són ja de 1,5 milió d'euros. El paradigma també havia canviat, són els grans anys del FIB, i el 2001 començaria el Primavera Sound. Però aquesta és una altra història, i així que nosaltres marxarem, i marxarem amb un dels darrers grans noms del tercer dia, els Massive Attack. Això és Karma Coma.

0: Move us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest.
1: I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper.
0: Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma. Jamaica and Roma, karma coma.
2: I ja ens anem, marxaré. Marxarem reconeixent, marxaré reconeixent que no. Per si algú s'ho pregunta, no vaig ser-hi al Doctor Music Festival de 1996. M'hagués agradat, però jo només era un xaval i el festival era força inaccessible per un noi com jo. Ho vaig viure per televisió i ha estat un plaer recordar-ho amb vosaltres. Per ara, veus, deixem gaudir d'un cap de setmana d'estiu. Encara és estiu, passeu-ho bé, deixeu-vos portar una mica. Ens retrobarem la setmana que ve al nostre partiqui en xancletes i amb sorra als peus.
3: Si voleu saber la resposta a aquestes i altres preguntes esgarrifoses, tornarem la setmana que ve a la mateixa batora i pel mateix bat canal.
2: I com sempre dic, un plaer passar una altra tarda divendres amb tots vosaltres avui, Diada Nacional de Catalunya, 11 de setembre. Recordeu que aquest programa es pot recuperar a la pàgina web de Ràdio Mollet i la plataforma de podcast iVox. Us deixo el link a les xarxes socials del Bartiki, ja sabeu, @BartikiRM, a X, a Instagram, a tot arreu. Recomaneu, feu like i totes aquestes coses, perquè ara sí, arriba l'hora de marxar, arriba l'hora de baixar la persiana i de tancar el Bartiki. Salutacions a qui us parla, Carles Molina i del Jaume Montsant, tocant botons al control tècnic. I sobretot, sobretot, que passeu un gran cap de setmana.

0: Poetes grans, 30 anys. Benvingudes i benvinguts a aquest programa especial que Ràdio Mollet us ofereix a continuació i que recull la trobada poètica Poetes Grans, celebrada el 27 de novembre de 2025 a la sala d'actes del Centre de Serveis al Lledoner. Aquesta ha estat la 30a edició de Poetes Grans, una iniciativa que va néixer l'any 1995 amb la voluntat d'oferir un espai on les persones interessades en l'escriptura poguessin donar sortida a les seves inquietuds poètiques i literàries. L'Ajuntament de Mollet, amb la col·laboració dels casals i entitats de gent gran de la ciutat, organitza cada any aquesta trobada. En aquesta ocasió han participat 29 poetes, 17 dones i 12 homes. A continuació us oferim la 30a trobada Poetes Grans, presentada per l'actor i dramaturg Lluís Pérez.
1: Bona tarda, molt bona tarda. Soc Xavier Martí, gestor del fons d'inversió Emerging Money FIACC. Ja saben que ACC és un fons d'acumulació i, per tant, els beneficis s'inverteixen directament en el fons. A part, és un fons mixta que combina un 30% de renda variable amb un 70% de renda fixa high yield. Ara m'agradaria saber quantes persones aquí tenen més de 100.000 euros invertits en el meu fons.
2: Disculpi, però això és una presentació de poemes. Estem aquí per llegir poesia.
1: Perdoni, però... Perdó, em sembla una mica absurd, això de la poesia. El més important a la vida són els diners, les coses materials. Amb els diners pots aconseguir la felicitat, pots comprar el que vulguis i, disculpi, la poesia no serveix absolutament per res.
2: No, nosaltres...
1: No? Però ajuda. Molt. Més que un poema.
3: La salut no es compra.
1: La salut no es compra, tampoc. És cert.
2: Nosaltres volem llegir els nostres poemes.
1: Miri, fem una cosa. Anem a fer una prova.
2: Val.
1: Llegeixi un poema a vostè i demostraré que no serveix absolutament per res.
2: D'acord.
1: Miri, li posaré això i tot.
2: Bona tarda. Recitaré en castellà i el títol és Intimidad. Voy a contar la curiosa historia que me hizo despertar un sábado por la mañana y me obligó a madrugar. Es la historia de dos amigos, un botón y un ojal, que siempre van unidos por una sincera amistad. Sí, sí, de botones voy a hablar, de pequeños, medianos, grandes, todos ellos por igual, destinados a una gran e importante función. De ellos dependen nuestra comodidad, de abrir y cerrar las piezas que vamos a utilizar. Pero si de botones hablamos, no menos importante es el señor ojal. De ellos dos depende, del botón y del ojal, de que todo acabe bien o mal. ¡Cuánta sensualidad en momentos de intimidad! Pero, ¿la gracia dónde estará? En desabrocharse lentamente y con mucha suavidad. Tozudo botón y ojal no se dejan desabrochar. Ten cuidado y no pierdas la paciencia, porque de ello depende quedar bien o quedar mal.
1: Perfecte, genial, és que és perfecte. M'ha agradat moltíssim. És l'exemple perfecte de l'absurditat absoluta de la poesia.
2: És que no parla precisament d'això. Pensi una...
1: A veure. Un botón y un ojal, per favor. Una poesia d'un botón y un ojal.
2: Però, home, pensi una mica.
1: El què?
2: Doncs que no parla d'això.
1: A veure, un botón y un ojal...
4: està dient que parla de...
2: Exacte. I ara? Fes la presentació.
1: Molt bé, d'acord. Accepto fer la presentació perquè, bé, m'ha sorprès i estic segur que aquesta serà la pitjor inversió de temps de la meva vida. El poema, molt bé, però una flor no fa estiu. Comencem. Que pugin a veure Francisco Górriz. Sí, sí. Francisco Górriz, Laudina Alcalá, Ramona Arimón i Manel Andero del Río. Ai, ho tenim aquí, tot. Molt bé, perfecte. Sí, si voleu seure de mentre...
5: Bueno, esta poesia està dedicada a la Rambla Nova, d'aquí de Mollet. Barrieron con una escoba a su nombre primitivo. Le pusieron Rambla Nova, cual presente apelativo. Con el tiempo y con la estima se fue fraguando el trabajo. La vida va por encima y el agua va por debajo. Su origen, la carretera. Su final, era la vía. Arbolitos en la hilera, perenne todo... perdón, perenne de noche y día. De la materia de la batería de bronce... Un hombre que está leyendo desde las 12 a las 11 con calor y lloviendo. En el centro un monumento y una piedra con historia que sirve de documento para ayudar la memoria. Agarrados de la mano para no perder la pista, también el género humano está de protagonista. Vida y vida que camina sin saber que el va al lado, si el otro empieza o termina, o si puede o va cansado. Un colegio y una valla, un niño y una pelota, que ni está quieto ni calla cuando la tira y la bota. El silencio de un anciano en compañía de un banco, donde recuerda el pasado y la voz se queda en blanco. Desde mi misma ventana pueden disfrutar mis ojos de la vida cotidiana, olvidando mis enojos.
1: Laudina.
6: Tarde. La tarde es remanso de paz. Cantan las abejillas al otro lado del parque. Algún vehículo pasa de vez en cuando por la avenida. Bendita tranquilidad. Solo el entrechocar de las agujas tejiendo dan fe de la vida que continúa. Y esto es algo que hace que la vida sea digna de vivirla.
7: Bona tarda a tots. El meu poema es titula Poble perdut. Mentre em miro al pati verd i obscur d'aquest estiu de raigs de sol encadenats, el vent arrossega una petita fulla rogenca que anuncia com la tardor es fa certesa. La pluja s'acosta triomfant, mulla la rajola antiga i gastada que cobreix el vell carrer del poble llunyà. Camino amunt del turó de la meva infantesa. Penso en qui ha trepitjat com jo l'indret dels meus records. A la taverna corre el vi i la cervesa, com medicaments que tot ho guareixen. Els vells asseguts tenen converses transcendents i els joves potser més intranscendents. Un toca la guitarra, l'altre l'acordió, fins i tot entona una cançó. Jo m'ajullo i llegeixo el meu camí. Porto dins meu la bandera d'una esperança encara viva que perdura en la meva espiral de sentiments inacabats. Gràcies.
8: Bona tarda.
4: Sento que sigui la prosa poètica una mica llarga, però és la primera vegada que participo i no ho sabia. Vale, es titula Vell Luminós. No renuncio a trobar-me al capvespre a la gata de mirada humida que s'acosta i diu: la pena és un somni. Ella ensumia amb ulls de lluna i absència, com qui intueix esperança dins la roba tèrbola de la nit. Aixeca una pota i miola a cau d'orella. Jo dic el seu nom. Moments petits que brillen tots sols, com esquitxos de llent dins la pluja. Darrere els meus llavis maduren mots honestos de gust delicat, que nodreix l'ànima. Només una teulada ploreja boirina, ni udol, ni soroll, ni mirades ferotges. En pas de fera noble s'aventura el silenci de la foscor, porta pau als ulls i serenor a les urpes. En el seu miol reconec la meva pròpia set de consol. Em veus? Mira'm. Aquesta nit puc tocar amb els dits el fil de la tristesa, sense una mirada. Quan la miro, entenc que el viatge no és només dins. El món m'embolcalla. Les xarxes de poemes que encara no s'han dit es filen en paraules daurades. Versos que parlen entre ells, amb espírit d'existir. Una idea encén un vol, de la por al coratge. Un gest d'entrega, és la mà que aguanta quan tot cedeix. Oferir és resistir, plantar llavors d'esperança en la terra eixorca, que travessa el sol on creix i s'expandeix, embullat d'un pont d'ànimes honestes, desarmades. Observo la mirada felina. M'agradaria preguntar si també sent aquesta cosa subtil, un fil invisible que ens deslliga dels cossos i ens arrossega lluny d'aquest món de vegades hostil. I veu l'eixam de llum i ombres on tot sembla existir? Encara que no ho sapiguem, aquest aroma personal de complicitat en toca sense permís. Ens reconeixem perquè l'oferiment és part de nosaltres. El vent ens recull, la pluja ens dissipa, el riu ens porta, l'erosió del cos ens parla. En cada ferida tancada reneix un sospir d'aurora. La boira, enamorada del paisatge, s'endú les abraçades mai donades. L'ànima, frustrada, implora una carícia que no arriba i encara bateja entre ruïnes l'esperança. Si mai ens perdem, que siguin bressolats a l'arbre dels dies, on cada pas no donat troba el seu camí i cada lletra no dita troba la seva paraula.
8: Gràcies. Moltes gràcies. Genial, moltes gràcies. La veritat és que, moltes gràcies, mai m'havia parat a escoltar la bellesa de les paraules. De totes maneres, segueixo pensant que no serveix absolutament per res i els hi puc seguir parlant del meu fons. A la renta variable tenim tot empreses growth que són o poden convertir-se en multibagger, multiplicant el seu valor. Estan segurs que no volen que els hi segueixi parlant del meu fons?
9: No.
8: Volen seguir amb això de la poesia?
9: Sí.
8: D'acord. Rafael Melo, Trini Martín, Mercè Bastida i Francisco Álvarez.
10: Buenas tardes a todos y a todas. Por otro año estamos aquí. Esta vez voy a recitar un poema que está dedicado a los poetas antiguos, también para todos vosotros. Me voy a poner las gafas porque si no, no veo. No, no se las llevará el viento. las poesías que compusieron los poetas antiguos. No, no se las llevará el viento porque están escritas en los libros. No, no se las llevará el viento. Ay, perdón, que me he equivocado. No, no se las llevará el viento las poesías que compusieron los poetas antiguos. No, no se las llevará el viento porque están escritas en los libros. Esos libros que guardan las poesías que compusieron los poetas antiguos. No, no se las llevará el viento.
11: Yo también poso. Espera. Has de verte mejor.
8: Sí, va bé.
11: Del xino, perquè no m'han fet les meves, acabada d'operar. Volia dir unes paraules petitones endavant, vull dir breus, i és que venen estrangers, africans, d'allà on sigui, venen de fora i tenen la gran sort de que els hi donin una paga petiteta, però una paga. Ho trobo magnífic, humà, vaja, que ho trobo molt bé. Però hi ha persones que no cobren res i són les que no treballen. Aquesta poesia li dedico a la meva cunyada Carmen Gorriz. No treballa. Dedicada a les dones per cuidar avis, fills que no cobren res. Es lleva al matí i fa l'esmorzar. Porta els fills a escola i una mica s'atura a parlar. Llavors corre cap a casa, que la roba ha de penjar. I mentre va fent la feina, va pensant en el dinar. Es fica dins de la cuina, vol que sigui una hora alegre d'aquella trobada. Només ella sap el gust del marit i la caralla. Després corre a recollir-los, es canvia les sabates, deixa la taula parada. Per poder anar més relaxada a l'hora de dinar. La canalla sempre s'encanta, amb el seu plat al davant. Va acostant la cullerada al petit, que sempre bada. Ella és mestressa de casa, per això ella no treballa.
12: Hola, bona tarda. La poesía que voy a leer a continuación está en relación a un tema de Chuliora. Está dedicada a un tema, a un problema que tenemos en la sociedad y que debemos mirar la forma de poder erradicarlo, y es el de la el del maltrato y el maltrato a la mujer. Esta poesía la escribí hace ya varios meses después de escuchar a una mujer su relato, una mujer maltratada por su pareja, que me dejó realmente muy, muy afectado. Y entonces rápidamente, a cabo de unos días, escribí esta poesía porque quería hacerlo con ese sentimiento. El título que le puse, que no podía ser otro, es Tolerancia Cero. Le pondré un poco de emoción porque creo que el tema se lo merece. Recuerdo tu cuerpo, fuerte y musculado, tu mirada limpia y tu sonrisa sincera, que me dieron vida, me conquistaron, me cautivaron y tuya me hicieron prisionera. Me sentía seducida con solo pensar en notar tus manos en mi cuerpo revolotear. En mí se encendía una llama de alegría al ver el amor que tu mirada desprendía. Me cubrías con tus brazos, que me daban infinita seguridad. Me besabas con tus labios, que me transmitían dulzura y libertad. Tus oídos me escuchaban y mis historias le importaban. Desde tiempo atrás ya no me oyen, ni me escuchan, y les da igual. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me quieres hacer el mal? Y ante nuestros propios hijos me amenazas con mi vida a acabar. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué has cambiado? Y aunque algo te ha ocurrido, no importa, yo ya te he dejado. Mi cuerpo es mío, mi mente es mía, mi destino es mío, y de ti ya no se fían. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me quieres hacer el mal? Me duele el alma solo de pensar que algún día me puedas encontrar. ¡Márchate! ¡Márchate!

0: Siga con el banco, sigue.
1: Sigo, bueno, como quiera, ¿eh? És que hi ha alguna cosa més important que l'amor?
0: No. No. No.
1: Ui.
0: Lo más importante en este mundo es el amor y la amistad.
1: Sí. Amor y amistad.
0: Dinero.
1: Però...
0: Dinero.
1: Però...
2: Y salud también. La salud.
1: Lo del amor lo he dicho yo.
2: Sí. Sí, sí.
1: Clar, és que si els meus companys de feina em sentissin ara, no em reconeixerien, eh? De fet, no em reconec ni jo. Proseguim i amb l'últim grup de poetes. Nan, Mercè Fuixenc, Ubald Pérez, Àngel Macias i Quini Holanda. Si podeu seure de mentre, si voleu.
3: Bona tarda. Bé, vamos a hablar de la mentira. Dice, la mentira se viste de amor y se desliza sin pudor, con sonrisa en el exterior y veneno en el interior. A veces nace del miedo, otras veces del querer, pero en todas mata algo que jamás, jamás volverá a ser. Susurra dulces promesas que jamás va a cumplir, y en su paso deja huellas que nos hacen solo sufrir. Se disfraza de esperanza, de consuelo, de bondad, pero como toda sombra, solo engendra soledad.
4: Bona tarda, buenas tardes. El meu poema va ser, bueno, un d'aquells moments que tens una mica fosc. Es titula Tan sols amb una abraçada. Sempre et queda el record d'un sol gest que t'ajuda a caminar endavant. Toques fons i no trobes res. Que aquest dolor tan gran pugui ser esborrat. Existeixen els miracles? No ho sé, però sempre recordaré un dia que estava plorant i resava i no sé ni qui era. Una persona se'm va acostar i amb veu dolça em va dir, puc abraçar-te? Va transmetre'm tant d'amor, tant de suport, que no l'oblidaré mai. És tan sols una abraçada. Gràcies.
5: Bona tarda. A veure, no sé si posaré el punt gris aquesta tarda perquè em va agafar la Sílvia un moment en què estava molt afectat per lo que està passant en aquest món, i bueno, vaig posar a escriure en aquell moment que em va trucar, no tenia gaire cosa, no tenia pensat, i al final m'hi vaig posar i va sortir això. Bueno, aquesta és la curta. La llarga, quan la llegiu, ja ho veureu. Bé, aquest estiu, què et passa, món? A veure, poso les ulleres perquè també... No reconec les teves pors, fruit del fidel vassallatge que campa entre els petits poders. No goso mirar-te, sentir-te. Són ulls secs a la justícia, són sorolls que no senten, són víctimes fantasmes d'una escletxa que no es veu. Ets un mirall que reflexa desesperança, patiment, mort, i allunya compromís, solidaritat, acció, davant negligència, supèrbia, maldat. Som molts, però de tan diferents mares, de tan diferents consciències, de tan diferents tarannàs, que l'egoisme és ara la religió. L'home perd identitat. La regressió sembla ser el camí. L'aprenentatge ja no és social. Tornem als orígens? El Little Bang està més a prop? Jo no vull aquest món. I tu, què en vols?
6: Hola, buenas tardes. Este poema se lo dedico a un señor... que no voy a decir el nombre, entre otras cosas, porque tampoco lo sé. Me explico. Yo todos los días llevo a mi nieta al colegio y allí nos reunimos padres, abuelos, que llevamos diversos niños y nos saludamos, buenos días, buenas tardes. Y hay un señor que se queda en la acera de enfrente, no se anda acercando al grupo para nada, parece que le debemos y no le pagamos, ¿sabe? Y con una cara destaca que es inaudito que una persona sea así. Entonces le dediqué este poema. No se lo doy a dar, ¿eh? De todas maneras, porque a lo mejor... Pero vamos, va para él. Va para él. Ciertos valores. Lo mejor de la vida nunca nos costó nada. Nos lo han dado gratis, impreso en el fondo del alma. Y si es ahí donde lo tienes, busca, remueve y halla esos valores escondidos. Y una sonrisa clara que ilumine tu rostro y encienda tu mirada. Y esos valores encontrados allá en el fondo del alma y que tú recibiste gratis, devuélvelo gratis y derrama amor, simpatía, ternura por aquel que te acompaña y para el que se cruza contigo de forma inesperada. Qué bonito es sonreír y cómo agradeces unas palabras amables o de consuelo cuando no ves las cosas claras. Y a ese que se encuentra solo y que nunca pide nada, si le dieras conversación, si solo le acompañaras un rato de vez en cuando algún día de la semana, en fin, tú ya me entiendes. Desecha tu cara de estaca, tira lejos esa careta que te afea hasta la mirada y reviste tu cara con sonrisa, presenta tu nueva estampa, que la vida ya tiene sus problemas y hemos de procurar alegrarla. Hemos de hacerla más fácil y una sonrisa no cuesta nada. Unas palabras de afecto, la complicidad de una mirada, un gesto, una visita, un detalle, una palmada en la espalda, un abrazo, un apretón de manos, una ayuda inesperada. Son valores que valen tanto, son valores que se hallan si es que tú quieres buscarlo en el fondo de tu alma. Y son gratis, no lo dudes. Nadie te cobra nada por usarlos cuando quieras, cuando a ti te vengan ganas. Y alegrarás a algunos la tarde, a otros alegrarás la mañana, a todos nos darás vida y muchos te daremos las gracias. Gracias.
7: Bueno, buena tarde. Este poema es en sí una reflexión y se titula Ligero equipaje. Y se van y no vuelven. Y me iré, sin retorno, entre ciclos constantes de la vida y la muerte, traspasando el umbral del espacio y del tiempo, cual estela sutil, con ligero equipaje, que la muerte es también eslabón de la vida. Como todos se van, yo me iré, sin retorno. Si pudiera entenderse a tiempo que este espacio es cual ráfaga el viento y que no hay retroceso, si entenderse pudiera que la muerte es también eslabón de la vida, ¿qué podría cambiar? ¿Cambiarían en algo nuestros pasos sujetos a los hilos del mundo? Inconscientes, ingenuos, ¿soltaríamos las riendas del orgullo, del ego, de esas tristes marañas de las cosas mundanas, del control, apariencias, juicios, rechazos, huidas? Ese rápido impulso al que empuja la vida, movidos por los brillos de futuros inciertos y de falsos progresos, inconsciencia mundana que pasamos de largo sin mirar frente a frente, ni ante ti ni ante el mundo, sin mirar hacia adentro, amasando rencores y ganando batallas, acumulando haberes de las cosas mundanas. Pocos son los que escuchan, menos los que comprenden las riquezas del alma en las cosas más simples. ¿Y si a tiempo entendiéramos que nacemos desnudos, como todos, iguales, y desnudos volvemos? Que en las alas del alma no caben, ¿no? No caben los saberes del mundo, inconscientes, superfluos. Que aquí se queda todo, y a la tierra volvemos, como todos, iguales. Como todos, desnudos, traspasando el umbral del espacio y del tiempo, con ligero equipaje, alza el alma su vuelo. Gracias.
1: Moltes gràcies. Gràcies de veritat. Amb els vostres versos, amb els vostres poemes, heu aconseguit tocar-me l'ànima. Jo he vingut aquí a parlar del meu fons d'inversió. Qui m'anava a dir que seríeu vosaltres els que tocaríeu el meu de fons? Gràcies als vostres poemes he vist que la cosa material no és res comparat amb aquesta consciència universal. He vist que tots som un i que tots estem connectats per aquesta força, la força de l'amor. Moltes gràcies de tot cor. I Míriam, alcaldessa. Mireia, alcaldessa.
8: Molt bona tarda a tothom. La veritat és un autèntic plaer estar aquí amb tots vosaltres un any més. Ara ho deia, no?, parlant amb algun de vosaltres quan he arribat, que per mi és una tarda de regal poder estar aquí amb tots vosaltres. Estem a la tardor i Mollet sempre hi ha una tarda, aquesta tarda de poetes grans on la nostra ciutat, no?, s'envaeix, doncs, de la vostra poesia, dels vostres versos, i per tant s'omple, doncs, de vida i de sentiments, no?, com heu demostrat. I avui és un any especial, no?, la Pepi també ho dirà. Fa 30 anys d'aquesta edició de Poetes Grans, i es diu aviat, però són 30 anys i heu demostrat que tot continua sonant amb la mateixa força i amb la mateixa sensibilitat, estic segura que des del principi d'aquest gran programa. Un programa on és molt més que un recull de poesia, no? Jo crec que s'ha demostrat, i cada cop que pugeu a aquest escenari ho demostreu, és un homenatge a l'art de la poesia, no?, com aquest mecanisme d'explicar sentiments, d'una miqueta expressar, no?, com som nosaltres o com veiem les coses. I també és un homenatge a la nostra gent gran, a la nostra, com l'has dit, Juventud de Oro, Juventud de Oro, perquè jo crec que és una manera perfecta, no?, d'explicar la importància que tenen totes les generacions a la vida, des dels més petits, quan ets jove, quan ets adult, i també quan ets una persona gran, perquè encara jo crec que està claríssim, demostreu que teniu moltes coses per fer, moltes coses per expressar, i que sou un reflex del que molts volem ser quan anem una miqueta enrere, no?, amb una edat una miqueta més jove que la vostra. Per tant, només puc donar-vos les gràcies. Gràcies per aquesta tarda de regal, gràcies per fer possible aquesta edició de Poetes Grans, perquè al final ens ajudeu, no?, a mantenir viva aquesta tradició de la nostra ciutat, que sense cap mena de dubte forma part ja de l'ànima de Mollet. I acabo també donant les gràcies, evidentment, a totes les persones que any rere any feu possible que passi això en aquest escenari. Així que moltíssimes gràcies.
9: Molt bona tarda a tothom. Bueno, ens trobem un any més a aquesta trobada. Avui fa 30 anys que va néixer a Poetes Grans. I per mi també és un any que porto de regidora de gent gran. Va ser el primer meu acte, o sigui, per mi també és molt important. I, bueno, dir que, bueno, estic aprenent molt, molt, molt de tots vosaltres. Veig que tenim gent gran amb molt potencial a Mollet, tant a nivell avui per gent gran, gent que canta, gent que balla, gent que fa manualitats, gent que pinta, o sigui, estic aprenent tant que, bueno, estic impressionada i estic agraïda que participeu tant, que feu tallers, bueno, que aprofiteu tot el que nosaltres des de l'Ajuntament us podem donar. També vull agrair tot el que treballeu, i expresseu, perquè avui és un dia de trobada que aprenem molt amb els vostres poemes, amb, els vostre, amb la vostra poesia, doncs transmitiu moltes coses que et deixa com una miqueta enganxada, vale? Jo no sóc poeta, però aprenc i bueno, no sé si algun dia acabaré escrivint alguna cosa, però bueno, donar-vos les gràcies. Mireia, ja, la nostra alcaldessa ja ha explicat molt bé tot el que sou. Donar-vos les gràcies i que seguiu treballant perquè l'any que ve ens puguem trobar. També donar les gràcies a tots els que col·laboreu i feu possible que això sigui real. I bueno, us llegiré un poema, eh? No és meu.
10: No és meu.
9: Bueno, primer volia dir...
10: És algú més famós,
9: sí,
10: no?
9: Sí, algú més famós que jo, segur. I de fa molts anys. Que, bueno, no sé, jo sé de ciències, no? Bueno, també volia dir una coseta. Aquest any s'han fet 50... Han participat 52 poemes, ¿vale? I després han participat 29 persones, 19 persones són d'aquí Mollet i 10 persones són dels pobles del costat. I hi ha 4 noves incorporacions, vale? Moltíssimes gràcies a tots vosaltres, tant els que porteu anys com els que s'heu incorporat. I ara llegiré el poema, no el meu poema, el poema d'amor d'Antonio Machado. La plaza tiene una torre. La plaza tiene una torre. La torre tiene un balcón. El balcón tiene una dama, la dama una blanca flor. Ha pasado un caballero. ¿Quién sabe por qué pasó? Y se ha llevado la plaza con su torre y su balcón, con su balcón y su dama y su blanca flor. Por tu ventana, un ramo de rosas me dio la mañana, por un laberinto de calle en calleja. Buscando, he corrido tu casa y tu reja, y en un laberinto me encuentro perdido en esta mañana de mayo florido. Gracias. Gracias, no te... Mary, amb lo que feu vosaltres. Moltíssimes gràcies a tots i totes.
1: Molt bé, moltes gràcies.
9: Gràcies.

0: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.
1: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
3: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
4: Hi ha moltes formes de ser un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
5: I l'abuelo de la càmera. Entenc que l'abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, en la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, què era exactament?
6: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germà de Mollet.
7: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com. Els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.

De més enllà, amb Jordi Garcia. Un programa de música de més enllà del temps i de les modes. De més enllà de les fronteres. De més enllà de la predació consumista. Ara comença De més enllà, amb Jordi Garcia.

Salut i alegria per tothom, estimades amigues i estimats amics, gent de bé que us apunteu a una nova aventura musical en la nostra primera edició de la 24a temporada en antena. Un programa que, com l'últim de factura estàndard de la passada temporada, tindrà les dones com a protagonistes. Salutacions i abraçades de Belén Losada, ajudant des de la rereguarda, i d'un servidor davant del micròfon. Gent de bé que avui us conduirem per una edició estrictament femenina en la qual visitarem tres continents. Iniciarem el viatge a Finlàndia amb un deliciós trio de música instrumental. Tot seguit ens acostarem a Sicília per gaudir amb la música d'una sensacional cantant i violoncel·lista d'origen irlandès. En la secció Tot Terreny, tres presentacions més d'incontestable qualitat. Des del Regne Unit, un artista del territori del folk underground. Des d'Argentina, la nova obra d'una de les músiques més prolífiques del país sud-americà. I des de Taiwan, un quintet femení de folk contemporani autòcton. Per concloure la singladura, anirem a Califòrnia amb la música magistral d'una artista iraniana que interpreta sons clàssics perses. Anem ja, doncs, amb la presentació d'una joia d'àlbum anomenat Milen Mai Semissa, obra del trio Freta. Tres virtuoses que amb violí i violoncel de cinc cordes i piano construeixen un singular i preciós univers instrumental de folk contemporani, tal com comprovarem tot seguit amb l'audició de tres perles consecutives del disc Milen Mai Semissa, Paisatges Mentals, el seu flamant debut discogràfic, Norco Kuja, Laulanta i Sujis Estocolmis.

Mi Helen Maisemisa, vet aquí la magistral òpera prima del trio del Cinc i Freta, tres joves virtuoses que ens delecten en la primera edició d'aquesta nova temporada de Més Enllà amb el seu original i inconfusible estil de folk contemporani, on un subtil trasfons de música clàssica dona a totes les composicions un aroma ben especial. Freta està format per Vive Virtanen amb violí de cinc cordes, Berna Kilmanen amb piano i Carolina Stenbach amb violoncel de cinc cordes. El trio explora les vastes possibilitats del piano i les cordes dins de la música folk moderna, dibuixant amb gran talent interpretatiu històries plenes de color a través de les seves pròpies composicions. La música s'inspira en sentiments com l'alegria, la quietud i la nostàlgia, així com en llocs de la seva ciutat, Helsinki, que per alguna raó han esdevingut significatius per a les joves membres del trio. Com no podia ser d'una altra manera, Vive, Berna i Carolina es van conèixer a la prestigiosa Acadèmia Sibelius, on va néixer la idea de donar vida a un projecte amb composicions pròpies impulsades pel desig de crear quelcom de nou i molt personal. És per això que la música brillant de les finlandeses Freta és absolutament inconfusible i sense parangó en el panorama musical del país nòrdic. Us deixem uns minuts més amb altres dues peces instrumentals meravelloses de Mielen Maisemisa. Esperem que el primer capítol d'una llarga història de música en majúscules, Kaukaisus i Lumikaus Kutikusam.

Seguim endavant en la nostra edició número 934, primera de la 24a temporada a l'antena d'aquest humil però ambiciós programa musical radiofònic nascut el 3 d'octubre de 2003. I després de tant de temps, no parem d'afegir noves i sublims artistes a la nostra ja extensa discoteca. Marxarem tot seguit cap a l'illa de Sicília, però no pas per escoltar música tradicional autòctona. Rewilding, editat el passat 26 de juny, és un treball sorprenent de la compositora, cantant i violoncel·lista irlandesa Bronagh Slevin, jove agosarada que explora la intersecció de la poesia i la música, fent sonar les vores de la veu i del violoncel per redescobrir cançons ancestrals de la seva terra d'origen. Ja hem comprovat moltes vegades que el violoncel és un d'aquells instruments que per si sol pot donar un fonament consistent a músiques de caire minimalista, com seria el cas d'aquest nou àlbum de la talentosa Bronagh Slevin. Música genial que es mou en territoris sonors molt eclèctics, des de l'electrònica fins al folk alternatiu, passant per altres gèneres contemporanis. Rewilding habita justament en l'univers del folk d'avantguarda, un àlbum on els sons d'inspiració tradicional irlandesos passen per un subtil sedàs d'aromes mediterranis, adquirits sense remei pel fet que Bronagh és veïna de l'illa de Sicília, com dèiem abans. Us deixem amb tres perles consecutives del nou disc de Slevin.

The Wilding, així s'anomena el disc fenomenal que tenim entre mans en aquests moments. Última obra de Bronagh Slevin, de la qual acabem d'escoltar sense pausa tres delícies. Da Suil Agam, Mother I Feel You i Black is the Color. Tot i ser jove, la violoncel·lista irlandesa instal·lada a l'illa italiana de Sicília no és pas una nouvinguda en el planeta musical, tot i que cal dir que fins ara s'havia mogut en projectes que estan força lluny del que nosaltres anomenem músiques d'inspiració tradicional. Les composicions de Rewilding estan inspirades en cants rituals i en l'escolta profunda, amb les lletres motivades per una simbiosi commovedora entre la veu i el violoncel que ens convida a recórrer el camí salvatge de tornada a nosaltres mateixos. Les textures mediterrànies s'entrellacen en aquest treball discogràfic amb la melodia irlandesa, barrejant sons antics amb tocs d'electrònica, on l'hipnòtic marranzano, l'arpa de boca siciliana i la tabla es troben amb la flauta, el saxo i el xiulet de llauna per surar i elevar-se entre les veus, en capes i el violoncel. Com veieu, la gosadia de Bronagh Slevin és ben significativa, obrint nous camins per a les músiques de la seva terra natal, amb tot de pinzellades de tradicions mediterrànies i sons contemporanis. Us deixem amb altres dues peces fabuloses del nou disc de Slevin, Purple i Mujeres, aquesta amb bona part de la lletra en castellà.

0: Eclèctica, una secció de més enllà on hi cap una mica de tot.
1: Continuem avançant en aquesta edició de Més enllà estrictament femenina. Un programa especial per aquest motiu i també per fet que és el primer dels 52 programes, inclosos els estiuencs, que emetrem durant la nostra 24a temporada en antena. Anem ara a terres britàniques per tastar el nou treball d'una veterana artista que es mou com peix a l'aigua en el terreny del folk underground. Procedent del nord-est d'Anglaterra i resident a Londres, el disc The God's Love, obra que denota una poderosa reformulació de totes les coses que fan que la seva música sigui tan transportadora i immersiva, però amb una ressonància emocional més profunda, resultat d'un període de pèrdua personal i d'agitació. Amb aquesta visió arrelada en pensaments i emocions íntimes d'Alison Cotton, es compleixen gairebé 30 anys d'aventures musicals de la compositora, multiinstrumentista i cantant anglesa, els primers 20 com a part de diverses i aclamades formacions de territoris folk, i els darrers 10 en solitari. En aquesta darrera dècada, Cotton ja s'ha consagrat entre els millors, i avui ho constatarem amb l'audició de tres estupendes peces de The God's Love, el seu nou àlbum, The Night It Darkens All Around Me, la breu instrumental de Final Harvest i A Storm in Morwenstow.

La següent proposta musical ens condueix cap a l'hemisferi sud, concretament al continent americà i, per ser del tot precisos, a l'Argentina. Allà ens retrobem ni més ni menys que amb la brillant i genial amiga Mariana Maceto, una artista tan talentosa com prolífica que recentment ha editat el seu 11è treball discogràfic, un disc anomenat Pacífica, amb el qual la bonaerense ens torna a captivar amb les seves qualitats com a compositora, lletrista i intèrpret. Recordem encara quan, ja fa un bon grapat d'anys, vam conèixer personalment Mariana Maceto gràcies a una divertida entrevista telefònica ben especial. Aleshores, sense cap acord previ, teníem preparades unes preguntes per Mariana que pràcticament no vam haver de fer. La fluïdesa verbal de bona part de la població argentina es va fer palesa en aquell moment, quan Maceto ens va explicar espontàniament tot allò que volíem saber. Tot plegat va estar més a prop del monòleg que de l'entrevista, però nosaltres, i suposem que l'audiència d'aquella edició de Més Enllà, vam xalar de valent. Des d'aleshores no hi ha hagut disc de Mariana Maceto que no hagi sonat en el nostre espai radiofònic. Així que ben contents estem de compartir amb vosaltres tres peces magnífiques de Pacífica, el més nou i multilingüe de la de Buenos Aires, Lado, Li Prima Die i Mandato.

tornem a canviar de continent, tot traslladant-nos a l'illa de Taiwan, territori que de tant en tant ens sorprèn amb fantàstiques propostes musicals. En el cas que avui ens ocupa, amb les polifonies femenines com a eix central del projecte. El grup TBT, sigles de Taiwo Ballads Troupe, va néixer l'any 2004 en una escola de primària de la localitat de Pingtung, per iniciativa de Kamake Balaule, artista que va treballar estretament amb els ancians tribals per documentar les melodies tradicionals de Taiwan i la polifonia vocal. Després va transmetre acuradament aquestes cançons a les membres de la companyia, unes nenes que, quan han esdevingut adultes, han continuat endavant amb aquest projecte singular de recuperació de la cultura musical atàvica de l'illa, tot transmetent aquestes cançons a una nova generació que esdevé guardiana d'aquestes polifonies vocals. Kibal Yuk, el títol del disc que tenim entre mans, significa metamorfosi, una denominació ben adequada que reflecteix tant l'evolució de les balades tradicionals amb arranjaments contemporanis com el viatge dels cinc cantants de Taiwo Ballads Troupe, músiques que han passat de ser estudiants de la tradició a intèrprets reconegudes i aplaudides arreu del món. Us deixem uns minuts amb quatre delicioses peces de Kibal Yuk, el nou àlbum de les taiwaneses Taiwo Ballads Troupe, Shukai Ya, Lial Selem, Shipi Yapilik i Kaiyi.

0: Arrels, el temps de les músiques ancestrals ha de més enllà.
1: Arriba el moment d'acomiadar aquesta edició de Més enllà número 934, primera de la 24a temporada en antena. I ho farem encara amb una última proposta musical estrictament femenina que, a més, ens transporta a territoris musicals ancestrals, concretament els de la música clàssica persa. Bahar Movahed és una virtuosa artista iraniana resident des de fa molts anys a Califòrnia. Together Yet Alone, el seu nou àlbum, editat el passat mes de maig, trenca un silenci discogràfic de gairebé 14 anys després de l'edició l'any 2012 del disc Globet of Eternal Light, un treball aclamat que la va situar com una de les més importants intèrprets mundials dels sons atàvics de la seva terra d'origen. Together Yet Alone és un treball discogràfic que s'ha anat cuinant a foc lent, potser massa lent i tot, però l'espera ha valgut la pena. En una col·laboració a llarga distància, Bahar Movahed va composar des de Califòrnia durant el confinament de la Covid-19 les peces del disc i va començar a assajar-lo a través de WhatsApp amb Navid Degan, un dels músics i compositors clàssics més respectats de l'Iran resident a Teheran. En una estada express de només 3 dies a la capital iraniana l'any 2021, Movahed va tenir temps d'enregistrar les seves composicions en l'estudi amb l'experimentat Gamar Ensemble, orquestra de 14 músics comandada per Degan. El resultat ha estat simplement sublim. Us diem adeu per avui amb algunes joies de Together Yet Alone, el nou i esperat treball de la iraniana resident a Califòrnia, Bahar Movahed. Early Spring, Crack of Dawn, Together Yet Alone, Jest i, si queda temps, alguna més. Som al vostre abast a Facebook, a l'adreça electrònica de messenger@yahoo.es o en el nostre blog musicademessenger.blogspot. Sigueu molt feliços i fins la setmana vinent.

sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt equidistant entre dogma i anarquia puc ser el punqui del porro i al mateix temps

de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada, la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, pista de fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tellera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, t'has de fer-ho o no?
2: Sí, passa-me'n.
1: Vols?
2: Va, sabatilla.